0: De acá, de acá, gol.
1: Venga.
0: El gol del Valencia. El gol de Diakabi. En el minuto 50, ¿no? Que ve, que veo había feta el Valencia. Ahí asegura André Almeida, que entra de Islaria, que ha visto el pase Herrere. Ahí entraba Diakabi. Y el francés que marca avanzante al Valencia, donan la sorpresa en el Pizjuán. Diakabi, 0-1. Allá va Gattoni, Gattoni, Gozili, ya lleva la pelota Oduro. Se la aporta Oduro. El pase para Javi Guerra. ¡Gol! ¡Gol!
1: ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Joder!
0: ¡Gol! ¡Javi Guerra, gol!
1: ¡Qué golazo! ¡Vamos, niño!
2: ¡Toma, Javi!
0: El gol de Javi Guerra. El gol que puede donar la victoria al Valencia. Que ve en el minuto 88. Como había recuperado esa pelota, sí, señor. Ahí el Valencia.
1: ¡Qué bien le pega!
0: Y ahí Javi Guerra, que ve le ha pegado para marcar el gol, que puede ser el de la victoria.
1: Son mi niño,
0: del
1: coño.
0: Valencia, Javi Guerra, igual que en Valladolid.
3: Hola, soy Celia Fernández. Seguir nuestros partidos en VCF Media Radio.
4: Valencianista, ahorra repostando con la tarjeta Bonus BP del Valencia Club de Fútbol. Si eres socio o aficionado del Valencia Club de Fútbol, puedes beneficiarte de un descuento directo al repostar carburantes BP Ultimate. Si aún no dispones de la tarjeta, puedes solicitarla totalmente gratuita en las tiendas de Mestalla y Colón. ¿A qué esperas? Aprovechate del ahorro. Valencia. Al cor del Mediterrani és la ciutat de la llum i del color. Una terra de valents, on el futbol és un sentiment i una forma de vida que ara obre un nou capítol a la seua història. Guiats pel vol de la rata penada, símbol de la nostra ciutat i del nostre club, el nou Mestalla arriba per a convertir-se en la nova casa del valencianisme i en punt de trobada per a tots els ciutadans de València i del món. Forjat amb el foc i la passió del nostre ADN, el nostre estadi serà el temple d'un sentiment transmès de pares a fills. De generació en generació, on més de 70.000 ànimes remorejaran càntics d'amor pel nostre escut. Un espai recorregut per la històrica séquia de Mestalla, on les nostres senyes d'identitat i la modernitat es troben per a dur l'experiència dels aficionats a un altre nivell. El nou Mestalla serà un recinte d'última generació, preparat per a poder ser seu de qualsevol partit de les màximes competicions internacionals. La nova casa del valencianisme estarà viva i plena d'activitats, per a poder gaudir d'ella de múltiples formes els 365 dies de l'any, amb una arquitectura i concepte basats en la nostra forma de ser mediterrània. Les balconades connectaran l'estadi amb la ciutat, un lloc de referència i d'encontre que també comptarà amb una àmplia oferta de restauració i terrasses amb pistes privilegiades a l'estadi. Al nou Mestalla també s'ampliaran i milloraran les possibilitats i opcions de viure els encontres, adaptades per a que qualsevol aficionat puga triar la millor manera de sentir l'experiència de partit. I tot per a que, units com sempre, convertim el nostre temple en molt més que un estadi. En el nostre lloc al món que naix amb un compromís: honrar el nostre escut i este sentiment etern. Tots a una veu. Visca València. Amunt València. Benvinguts a casa.
5: Hola, soy Lucas Núñez, jugador del Valencia Mestalla. Sigue la actualidad de la Academia del Valencia en VCF Media Radio.

0: Moments històrics del València.
1: Seguimos escuchando los primeros momentos, los albores, el nacimiento, los primeros años del Valencia Club de Fútbol en este documental de Televisión Española que se emitió para conmemorar el 50 aniversario de la entidad.
2: Algunos años después, en 1919, algunos exjugadores agrupados por don Gonzalo Medina, muchos de los cuales del Deportivo Español que acababa de disolverse, decidieron revivir el fútbol, crear un campo de juego y formar un club que llevase el nombre de la ciudad. De ello nos hablan los señores Milego, que fue el primer presidente, Fernández, jugador fundador, y Llorca, directivo fundador.
3: Reuníamos antiguos jugadores de los equipos desaparecidos en Valencia en un bar de la calle de Lojada de San Francisco. Y hablando, dijimos, vamos a hacer otra vez un club para reunirnos, ya que nos reunimos aquí, para reunirnos y formar un nuevo club que lleve el nombre del Valencia Club de Fútbol. Y efectivamente, así se hizo.
4: No olvidéis que con ello habíamos conseguido solo nuestro primer anhelo, pero faltaba lo fundamental, el campo de juego.
0: Van a escuchar una reemisión del partido del Valencia.
5: Este es l'11 del València, que ja diem, vol guanyar un partit importantíssim, el més puntuar, traure algo positiu. En la porteria, el de Macedònia està en un molt bon moment, Stole Dimitrievski. En defensa, banda dreta per argentí, Renzo Sarabia. Parella de central, Cel d'Aldaia, César Tàrrega. I la primera gran novetat, torna la titularitat. El suís era Ixomert, la banda esquerra per al de sempre. Per al capità, per al de Pedreguer, José Luis Gallà. Un centre de canvi, un doble pivot molt defensiu en l'argentí Guido Rodríguez i en Pepelu, el de Denia, que se manté en l'equip titular acompanyant avui a Guido Rodríguez. Les bandes per al Sevilla, Luis Rioja, i l'altra novetat, Diego López. Mitja punta en llibertat de moviments per a Javi Guerra i dalt l'altra gran novetat, el golejador d'este València, Hugo Duro. Cuando así él está, esa mamá se acaba de desplegar una pancarta, un tifo de suport, de reconocimiento al Chingurri Valverde, Ernesto Valverde, pel seu 500 partits en l'Atleti Bilbao. Será l'última temporada del Chingurri Valverde, y ahí está esa pancarta y ese tifo en un de les graderies del estadi de San Mamés. Anem ara en l'Atleti Bilbao, l'equip titular. Que va a formar en Unai Simón la portería, en defensa Gorosabel, banda dreta, la portillera, y la gran novedad, el capità, que torna a jugar después de famul de temps, en Yuri en banda esquerra, Jaureguizar y Rego en el doble pivot, Robert Navarro y Nico Williams en les bandes, Sanzet mitja punta y Dalt Gorka Guruzeta. Chiulará este partido el madrileño Miguel Ángel Ortiz Arias. Va a pitar este mateix partit en Mestalla, en la primera volta, que va a guanyar el València, com m'estan recordant, 2-0. I amb este àrbitre el València no ha perdut esta temporada. 3 partits, 2 victòries davant l'Atleti de Bilbao i en el camp del Llevant, i un empat davant l'Elx. Pues a veure si també Ortiz Arias avui ens dona sort, que estarà acompanyat pel VAR, per Martín González. Tot està preparat així a l'estadi de San Mamés, desplegant-se aquesta pancarta i també en reconeixement a Ernesto Valverde. A 500 partits ha posat tota la plantilla, tot el cos tècnic. Ells ja s'estan acomiadant d'este entrenador que ha donat pues moltes vesprades i nits de glòria a l'Atleti Bilbao. En el seu dia també entrenador del València. Tot està preparat així en l'estadi de San Mamés. Així te ho anem a contar en UCF Ràdio. Pots escoltar-nos, ja saps, te connectes a l'app, a la web del València, des de qualsevol part del món, i ahir per la ràdio avui pots escoltar-nos. també per la FM, la ràdio convencional de tota la vida, 92.6 de la FM, les nostres emissores col·laboradores, que són moltes també les que ja estan connectades. Avui el partit és televisat per Dazón, no tindrem opció d'àudio, però bueno, ahí anem a estar per a tots els aficionats del València, del tot el món, que avui van a estar pendents d'este partit importantíssim entre l'Atleti de Bilbao i València. Tot està preparat, vinga, ja ho hem dit en la prèvia, n'hi ha molt el xoc, la necessitat és màxima per al València, s'està jugant la permanència, és la primera gran final, i així te ho anem a contar. Ahí estan els més de 300 aficionats valencianistes en un estadi Sant Mamés que ja està pràcticament ple, com vos dia, perquè així caben 53.000, i ahí està ple Sant Mamés. Comença el partit, vinga València, a per ells, sense por, a per la victòria. Ahí ja està el primer baló que tocava en moviment, que volia jugar la Diego López. Ahí està el Joaquín combinant en Hugo Duro. Les dues novetats guanyen el València, passe per a Javi Guerra, no ha pogut arribar Javi Guerra, ojo que ni una caiguda, ni una caiguda ahí, ha xocat ahí, és Hugo Duro, Diego López que para el xoc, Hugo crec que és Hugo Duro, i és també Laporte, és que han caigut, és que han xocat ahí, el central de l'Atleti Bilbao i el davanter del València, Hugo Duro. Només començar el partit, 30 segons.
6: Sí, un Atleti Club que es ficarà molt fort en el seu camp i intentarà per...
7: Està sangrando, eh?
6: Intentarà per tota, bueno, per tot els seus mitjans guanyar els duels, Robi, perquè l'Atleti Club pues, és un equip de segones jugades, també, òbviament, de sobre el valor, i atenció, perquè el xoc...
7: Le mete el codo.
6: En televisió es veu que el codo impacta en la cara de Hugo Duro, i Ricardo Ares ha vist de sang.
7: Yo le he visto que estaba sangrando por la nariz, ¿eh?
6: Pues ahora,
5: bueno, pues
6: Hugo,
5: el xoc, si el xoc se remampren así en l'estadi Sant Mamés, i la pilota que la torna a ficar en moviment el València, la pilota ahí que la vol jugar l'Atleti Bilbao. Apareix bé Diego López per recuperar aquesta pilota. Avui és important, sí, guanyar els duels, ser intenso, ser més competitiu que mai, fer un partit molt serio, oferir la nostra millor versió. Això és el que avui té que fer el València en este partit davant l'Atleti Bilbao. Quan juga Dimitrescu, baló llarg per a Diego López, la juga Hugo Duro, la volia jugar a Hugo Duro, baló que perd ahí i recupera l'Atleti Bilbao, la trau en ells, la trau Alejandro Rego avui, una de les novetats. Rego en l'Atleti Bilbao en companyia Jaureguizar, quan li ha fet una falta Hugo Duro, i l'ha xiulat l'àrbitre del partit, el madrileny Miguel Ángel
7: Ortiz Arias. Y era hacía mucho tiempo que no aparecía por las alineaciones del Atleti, ¿eh?
6: Bueno, va a tornar en la última jornada, però sí que és de veres que en tot l'any ha xugat, si no em falla la memòria, tres partits en l'Atleti Globo, sí. O sigui que pues recordem que és un jugador que va estar sancionat per, bueno, pues se va
5: per dopatge,
6: detectar estoncies de doping, però realment ell diu que és per un fàrmac que ell sí. Prenia perquè ha superat inclús en dues ocasions un càncer testicular.
5: Sí.
6: Així que pues, Gerai, que va a veure altra vegada, va a tornar contra Atleti, que bueno, sí que de veres que en el mes d'abril pues, se va a jugar Getafe, després de cansar afrontar el Villarreal, torna Osasuna, va un partit sí, un partit no.
5: Bueno, pues ahí está jugant l'Atleti Bilbao, Nico Williams, le lleva la pilota molt bé Renzo Sarabia, ni se disputa, abre el balón que se l'emporta Hugo Duro, juga Hugo Duro buscant a Javi Guerra, ara li ha llevat la pilota Robert Navarro a Javi Guerra, contra colpeig l'Atleti Bilbao, perill en banda esquerra, se la porta Nico Williams, ojo que es va a la tàrrega, Nico Williams que vol centrar, ha aparegut ahí Pepelu en l'ajuda defensiva, ve Pepelu ahí al tall perquè Nico Williams, després de que es varara César Tàrrega, havia guanyat la posició, se disposava a centrar, però ha estat oportuníssim pues... Pepelu per enviar a córner
7: i sí,
5: sa
7: sí.
5: Primera internada de Nico Williams.
7: Sí, sí, ha estado muy atento, sobretot para cubrirle las espaldas a Tàrrega en un momento difícil.
5: Ojo al balo parat. Córner per a l'Atleti Bilbao, va treure Nico Williams, atensa i a les marques, que no n'hi ha esquentes ajustos defensius, balo que n'hi ha que treure-lo, l'ha tret finalment Luis Rioja, allunyant-lo de la seva àrea. Era que juga ja l'Atleti Bilbao, però Unai Simón que eixi completament de la seva porteria, el porter basc, era ficar la pilota en moviment en estos primers minuts, 4 se van a complir de la primera part, así en Sant Mamés, 0-0 marcador, ahí volia jugar l'Atleti Bilbao, recupera la pilota al València, ve Pepelu, Pepelu Condima acompañante a Guido Rodríguez en ese doble pivot defensivo de Treball, de sacrificio el de Deni, el argentí. Ojo que debe la pelota Guido. La perdió Guido y la recupera Robert Navarro. Buscando el pase para Gorosabel. Gorosabel, ahí la pasada. Pera Sancet, ahora en la disputa está Guido Rodríguez. Cao Guido, el balón para Leti de Bilbao. Pero anima Bore, porque ahora el árbitro para el shock. Y el servicio de banda es para Leti de Bilbao. Sabía hacer mal Guido Rodríguez, pero el servicio de banda es para Leti de Bilbao, que ya fica la pelota en movimiento. El balón de Yuri, buscando a Nico Williams. Nico Williams, fence de les segues. Ahí reclama una falta, y es falta. La falta ahí, que le han fet a Nico Williams. Juan Senanava, el extremo internacional del Athletic Bilbao. En esa disputa, Gui Batindre Faena, Renzo Sarabia. Ojo, ese balón, que filtren ahí. Buscando a Guruceta, Nico Williams, Arrere. Valencia se tanca ahí. Ahí defensivamente, Winnie, que estar muy serios, muy fermos, ser muy contundentes, no desajustarse defensivamente.
7: La verdad es que con la presencia de Renzo Sarabia, yo creo que sin lugar a dudas es el mejor defensa que ha estado ocupando ese puesto, muy por encima de Thierry y de Fulquier. Es más defensa.
5: Ojo, ahora que safe mal Diego López. Safe mal Diego López. En esa disputa en Yuri. Se tira a terra Diego López. Le ha pegado una manotada a Yuri o algo. Y el árbitro que para el shock. Porque Diego Sena está a terra.
7: Y el auxiliar está ahí al lado y no lo ve.
5: Pues cree que no ni a res,
6: ¿eh? Yo hasta Yuri de mana.
5: Hasta Yuri de mana. Le dice al Bras. Le dice al Bras Yuri.
7: No, y cao deja, eso, pero deja, no, le pega manotazo, ¿eh?
5: Pues Larry Drew sigan y no a pasar res.
7: Le pega
5: y
7: manotazo.
5: Y el show continúa. La pelota para Leti Bilbao. Balón ya, buscando a Nico Williams. Ahí está Renzo Sarabia. Cao Renzo Sarabia, se la aporta Nico Williams. Falta. Sí, falta, sí. Gana que protesten así, pero es falta. Porque le ha ganado la posición Nico Williams a Renzo Sarabia en una falta clara. Pero eso la pitat Ortiz Arias, el colegial madrileño. La falta de Nico sobre Renzo Sarabia.
6: Y un Renzo Sarabia que hoy té papereta complicada, porque se té que enfrentar a Nico Williams.
7: Y por primera vez.
6: Exacte. Arias mencionava fa no res a Dimitri Fulquier. Jo recordo un partit en Mestalla que Nico Williams no va tindre res a fer contra Dimitri Fulquier. De veres, un partit espectacular. A més, va coincidir un mes en el que jugaren contra Madrid i Atlètic i Fulquier va secar a Vinicius y a Nico Williams, pero Sarabia, que con Bella Ricardo, pues está rendiendo a un nivel, yo diría que muy notable, desde que va a plegar. No es fácil a plegar casi en Sechuar y fuera de forma, hacer una mini pretemporada que va a tener que hacer y pues sumarse al equipo y mes en estas circunstancias, que tiene que ser un rendimiento inmediato, pero sí. El argentí que sense dubte ha sido un buen, bueno, está aportando todo lo que pot y mes al equipo.
5: Bueno, pues el minuto de choque de esta primera parte será solo el marcador. Cuentura juega el Atleti Bilbao, se emporta esa pilota. Es Jaureguizar el que cambia el choque. Una otra vuelta banda izquierda, buscando a Nico Williams. El control de Nico Williams, ahí escorate en esa banda izquierda, tratando de encarar. Fica la pilota de Islaria, ahí la trao Xomert, Pepelu, que ayuña esa pilota, buscando a Diego López en la banda. La toca Pepelu, el balón pero Hugo Duro. Ojo que le hace mal a Hugo Duro, se hace mal Hugo Duro, ¿eh? Se hace mal Hugo Duro, está aterra el davanter madrileño, pero continúa la jugada del Valencia. El pase más allá de Javi Guerra, Diego López, alza Diego Duro. Se recupera el jugador del Valencia, no pasa res. Y el choc continúa así en Samamés. Ahora Baló Yarca y buscando a Robert Navarro en la disputa. Venga ya, se la emporta Robert Navarro, perdins. Alta y Baguido, también Pepelu, ve Pepelu. Ahora importante, sí, esa pilota, guañante el duel, sí señor. El de Denia, buscando a Luis Rioja, importante. Y se treballa ahí con 10 defensivos, centro del campo. Se pivota Guido y Pepelu para guañar duels. Ojo que la perden la pilota. Se la emporta Leti Bilbao. El balón que ahí volía a pinchar desde la banda derecha era Jaureguizar. La pilota de Nosen va a banda. Y el balón espera el Atleti de Bilbao. En este minuto, Guidia Casinou. De la primera parte, no está ahí Samamés, Plefins la bandera, ¿eh?
7: Hay veces, 53.000. Hay veces que innecesariamente Guido confía demasiado en su forma de jugar. Y no tiene que olvidar que ahí en Bilbao, por ahí arriba, la gente no deja de presionar, vamos, o sea, regateas a uno, te viene otro, regateas al segundo, te viene el tercero, y no tiene que olvidarlo, ¿eh? O sea, aquí relajamientos no pueden haber.
5: Bueno, ya van a enviarnos el primer missatge, nostres amics, nostres aficionats que estan seguint-nos per la app, per la web del València, escoltant-nos per la ràdio, reclamant pues una targeta groga, Yuri, per aquesta jugada que diu vosaltres, aquesta manotada que li havia pegat a Diego López. És que no ha pitat ni falta, pues sí, no ha pitat ni falta, i reclamaven pues aquesta targeta groga a Yuri. Els primers missatges que anirem llegint així. En este partit, Atleti Bilbao-València, baló amunt, la disputa César Tàrrega. Ara Xomert allunya la pilota Gallà. El baló amunt, buscant a Hugo Duro, la toca Hugo Duro, companyia Geray. Baló per a Javi Guerra, se l'emporta el de Xilet. A veure Javi Guerra la pilota, jugant en el centre del camp. Javi Guerra arrere per a Xomert, i Xomert per a Gallà. Pressiona ahí l'Atleti Bilbao, i el baló arrere per al porter de València. Era Stole Dimitrievski, ja en este minut 10 de la primera part. Baló de Guido, canvia el xoc, la pilota per a Renzo Sarabia, per banda dreta, se'n vol a Renzo Sarabia, li ha fet falta Nico Williams, li ha fet falta Nico Williams a Renzo Sarabia quan se n'anava el jugador argentí, i la falta per al València, Vicent Illes.
6: Me crida l'atenció que l'Atlètic Club no s'està pressionant en pressió alta al València, perquè s'ha vist que, bueno, alguns partits sí que el València ha patit més, però el que vol evitar l'Atlètic Club és esos balons llargs a l'esquena de Diego López, que sabem que és un autèntic correcaminos quan pot, i també pues, de Rioja, i en ese doble pivot entre Guido i Pepe Lu, pues al final la eixida de baló serà molt millor. Un Atlètic Club que, si per algo es caracteritza, és per això dic que
5: ara,
6: me sorprèn.
5: Ara, mira, ara la pressió, ara la pressió, ojo, que es pot costar cara buscant el llançament des de fora, se'n va fora. Ahí hem perdut el baló, precisament quan estava fent-nos aquesta pressió de la que estàvem parlant l'Atlètic Bilbao, hem perdut la pilota, encara que ahí no ha estat encertat Ollant Sancet per enviar aquest baló fora, desviat de la porteria de Stole Dimitrievski.
7: Yo creo que tenemos que recurrir a lo lógico y a lo que estamos acostumbrados. No intentar hacer cosas nuevas y cosas que no estamos acostumbrados porque no, porque desestabiliza para todo el resto del equipo.
5: Ahí, bueno, Ricardo. Pues se remanpren el choc. La pilota la trau Dimitrievski, llarga buscant Hugo Duro. El baló amunt, ahí está. La disputa el davanter Madrileny, que fica i se baló arrere per a Pepe Lu que no pot arribar. Li han llevat la pilota, ara endarrerint el baló, buscant els centres de l'Atlètic Bilbao. L'apertura a la dreta a Gorosabel en ixe lateral. Gorosabel i Rego. Rego arrere. La pilota per a Eimerick Laporte. La porta a l'esquerra per a Nico Williams. Nico Williams ahí, té que xorar arrere, buscar a Yuri. I Yuri arrere, de nou per a centrals. La porta i Geray. Geray traguent la pilota. Ara per a Gorosabel. Gorosabel té que xorar arrere. Ara València, ahí xuntet, ordenat, és important ahí. Mantindre aquestes línies juntes. I que l'Atleti de Bilbao, sobretot en les bandes, on som els perillosos, pues no tinguin arribada, no tinguin profunditat, com ara aquest baló que l'hem ficat ahí per a Nico Williams. Renzo Sarabia, que vol evitar que isca la pilota, ho ha aconseguit, però recuperen aquest baló, ojo ahí, una altra volta. Nico Williams, no n'hi ha res, així reclama una falta Renzo Sarabia sobre Nico Williams, però l'àrbitre diu que no n'hi ha res, que sigan. I el València segueix, se l'emporta Javi Guerra, la cavalcada del de Xilet obre l'esquerra per a José Luis Gallà. A veure Gallà, que vol arribar, però ja s'ha replegat l'Atleti Bilbao. Javi Guerra, que se volia anar en l'1 contra 1. I al final el baló que acaba les mans de Unai Simón. Quan així continuen protestant. Ojo, que recupera la pilota l'altra volta Javi Guerra. La fica ahí per a Hugo Duro. El baló per a Diego López. Però ells enseguida repleguen, tanquen bé. Nosaltres ahí tenim que ser més ràpids per a tractar de sorprendre-los. Sobretot quan recuperem aquests balons.
6: Lo más importante.
5: Ojo, que ahora aperte el balón. No arriba Pepe Lu. Se la importa Nico Williams. Perill. Per banda izquierda. Entra Nico Williams. Y el área. Ahora Nico Williams busca el lanzamiento. Y el balón que se va fuera. El balón que se ha ido fuera. Nico Williams. El primer lanzamiento de Perill. La portería del Valencia. del psicotest de Williams al minuto 14 de esta primera par prácticamente.
7: Que sean todos los remates así. Que no les dejen aproximarse mucho a la portería y que lancen desde lejos.
6: Yo solo les esperé que el 12 más Williams no consiguiera en el camper, que recordemos el que va a pasar en la, bueno, en la Isa Vesprada de Copa del Rey. En Mestalla, Nico Williams entra al terreno de choque y Iñaki remataba esa pelota. Y sin que espere que es dos jugadores, Robi y Ricardo, no consiguen el campo.
5: Bueno, pues de momento, camí del minuto 15, primer cuarto de partido, 0-0 el marcador entre el Athletic Bilbao y el Valencia. Guantara trata de chugar el Athletic Bilbao, Robert Navarro. Balón que vol recuperar Gallá. Bona, Gallá buscant a Hugo Duro. De primera espera Luis Rioja. Abre Luis Rioja. Buscava el passe per a Javi Guerra. Hugo Duro que se mona anar. Això és falta. I la targeta groga és per Hugo Duro? A veure.
7: Què dices?
5: Pues això m'ha aparegut a mi, eh? Hugo Duro se queixava d'una falta i ha tret una targeta groga. No, és per a Laporte. Jo crec que té que ser per a Laporte, no pot ser per a Hugo Duro. Hugo Duro se tirava les mans al cap. Jo crec que és per a Laporte la targeta groga. Sí, perquè sí, Hugo Duro se'n va i la falta és clara de Laporte.
6: Espera,
5: la falta és clara de Laporte i té que ser targeta groga per a Emery Laporte. Estan reclamant Gallà, està reclamant també Hugo Duro.
6: És per a Laporte, però una cosa va a seguir, toca Baló antes de tocar a Hugo Duro.
7: Claro que lo toca. Es que bien claro, hombre, y si no ahora se lo dirán por el VAR.
5: No, tarjeta groga per a Laporte, ¿eh? Ah. Segur. Más que Hugo Duro se queixava. Pero la tarjeta es per a Emery Laporte y la falta es per a València, o sea que y la falta pot ser bona, ¿eh? Está en una buena distancia davant la frontal del área, escorada un poc ahí cap a la part esquerra, segons ataquem nosaltres. Está Javi Guerra y Pepe Lu, el llançamento y ya falta.
7: Y ahora la duda, porque están hablando entre ellos. Yo creo que le va. Yo creo que aquí los galones.
5: A Javi Guerra o Pepe Lu. Abore. Va a ser Javi Guerra el llançamento, perdón. El llançamento de Javi Guerra. Se le natalte el llançamento y ya falta para el jugador de Chilete del Valencia.
6: Ahí sí marca, ¿eh?
7: Con poca fe le ha pegado, ¿eh?
6: Sí.
7: Y demasiado rápido.
6: No olviden que Pepe Lu es especialista en choc parat, sobre todo en centros, pero bueno, también algún gol ha fet en anteriores épocas desde el tir lliure. Javi no le recorde cap tir desde falta, pero al final, pues si no entra ninguna, alguno tiene que
5: entrar. Ataque en edge, Nico Williams buscaba el pase, se desdoblaba Yuri, continúa Nico Williams a la pilota. Nico Williams arrere, el balón para Yuri. Yuri desde la banda izquierda, trata de arribar, arriba el lateral del Athletic Bilbao. Ahí está Yuri, te queda derrir la pelota buscando a Rego. Y Rego ya para centrals. Para Geray y Laporte. Ahora es Geray el que trae la pelota. La toca ahí Robert Navarro. El balón José Laporte a Sancet. Sancet, Islaria, Sancet. Ahí reclamen un Svans. L'àrbitre diu que no. Estan reclamant els jugadors de l'Athletic Bilbao unes mans. Ara crec que és Diego. Aquí és el que és Renzo, el que està en problemes en terra.
6: Sí. Renzo Sarabia.
5: Sí, Renzo Sarabia, sí, el que està en problemes. Sí,
6: es que se va perquè al rebutjar la pilota li han donat una manota en la cara.
7: Ha sido el despejar el balón.
5: Sí. Ahí reclamen unes mans de César Targa, però l'àrbitre diu que no. Que sigan, que no n'hi ha absolutament res.
6: A veure, les té pegades al cos, és una acció en la que no crec que siga falta, bueno, mans voluntàries, ni molt menys, i Guruzeta sí que li dona una bona manotada a Renzo Sarabia.
5: Bueno, pues la pilota per l'Eti de Bilbao, ja en el minut 18 d'esta primera part, 0-0 el marcador entre l'Eti Bilbao i València. Trau la pilota a la Tàrrega, Diego López se'n vol anar, a veure, Diego López volia combinar Hugo Duro, no li cita el passe, recupera la pilota l'Eti Bilbao. Ara contra Colpechenets, volen eixir ahí en Jaureguizar a l'esquerra per a Yuri. Yuri que centra el baló d'Islari, ojo perill, se pilota el rechaz, el llançament, pues a córner, el llançament a córner, l'envia Gallà perquè li havia quedat y se baló en Molclar. Y ahí Gallá finalmente es el que ha desviado a córner esta jugada de ataque del Atleti de Bilbao.
6: Están, sí, Robbie, pero
5: había rematado, ficha, era yo en Sancet.
7: Están en lo único que están siendo superiores es que están más prestos, más rápidos y más atentos a las segundas jugadas que nosotros. Nosotros como que
5: ojo
7: estamos
5: al córner, la trae Nico Williams, la pilota Munt. Es Guido Rodríguez el que añuñate y ya pilota. De nuevo el balón para Nico Williams, está en fuera de choc. Estaba en fuera de choc, comentaba Ricardo.
7: No, que digo que para mí el Atleti, si tiene algo ahora, es que bueno, está intentando implantar un ritmo que nosotros somos incapaces de seguir, porque están más atentos ellos a las caídas, a las dejadas, a las segundas jugadas, y eso es lo único que cambia de un equipo a otro. Por lo demás, yo creo que hay una igualdad absoluta, aparte de que territorialmente ellos estén ganando más terreno y estén jugando más en nuestro campo que en el de ellos, pero tampoco está ocurriendo nada raro ni anormal en el partido.
6: Sí, pero fijaos vos, antes de comenzar el partido, pues comentaban que el València havia d'estar molt atent, sobretot en l'inici mig del camp, a les segones jugades, perquè tant Guruceta com Sancet podien pues, rematar els balons. I fixeu-vos qui han fet els dos remats d'aquesta jugada. Primer Guruceta i després Sancet en segona línia. Ahí es conté que corregir el València i no pot fallar.
5: Bueno, pues jugant l'Atleti Bilbao, traient la pilota Unai Simón en llarg, buscant a Sancet. Sancet ara escorat en banda, busca el passe arrere per a Gerai, el capità. Ara la pilota per a Rego arrere. Ara pressiona Javi Guerra, així de baló, de centre al seguit de l'Atleti Bilbao, busquen i ja passant llarga, que talla de cap Gallà, envia el baló cap a terreny de xoc l'Atleti Bilbao, vol recuperar-la Guido, se l'emporta Guido Rodríguez, a veure el passe de Guido, per a Hugo Duro combina Luis Rioja, a veure Luis des de l'esquerra, busca la centrada, i molt passat la centrada de Luis. Molt passat la centrada de Luis, ni ha pogut arribar Hugo Duro, ni tampoc Diego López, que estava seguint la jugada per banda, i el baló ha acabat perdent-se per a línia lateral.
7: Qué pena, pilla un poco alejado a Hugo Duro,
6: Y a Diego López, que venia en segona línia però no ha pogut plegar ese baló.
5: Bueno, pues ara vol recuperar la pilota al València. La volia recuperar Javi Guerra, però que no ha pogut. Y se la emporta l'Atleti de Bilbao. A veure, ve Renzo Sarabia con s'anticipat. Molt bé Renzo per recuperar la pilota. Ara volia combinar Javi Guerra en Renzo Sarabia. Continua la disputa. Javi Guerra busca la centrada. I el baló que ha tocat en Yuri se'n va fora i és banda. És servici de banda favorable al València. Bona la recuperació ahí. Aquest baló que havia recuperat Renzo Sarabia. Ara és Javi Guerra jugant ahí sobre Diego López, de nuevo que se va fuera, la toca al Atleti Bilbao, el balón que va a ser para el Valencia en servicio de banda desde la part dreta a prop del córner. Va a traure ese balón el lateral argentí Renzo Sarabia buscando a Javi Guerra, pues ha provocado el córner Javi.
7: Venga, va, a ver,
5: ha
7: va.
5: Provocado el córner Javi
7: ver,
5: Guerra.
7: A ver si le sorprendemos con una de
5: y
7: sus.
5: Ahí está la treta desde el canto para el Valencia. En este minuto 22.
7: Bien, Javi, bien, así, arriesgando, jugando, dejarte. Hay que dejarse ver. Pues
5: allá va el córner.
7: Hay que ofrecerse.
5: El córner para el Valencia. Allá va Javi Guerra desde el canto a esquerra, la portería no es Simón. Vinga, ni a Caporrita también este jugador de Sábalo Parat. El balón trago en curto, buscando a Diego López. La va a penchar Diego López, la pencha Diego López. La treta ahí, la pilota a la port. El rechazo, una otra vuelta para Renzo Sarabia. La pilota a Islaria y guaña el baló Unai Simón, que vol traure Jan Llarg, buscant ahí a Nico Williams, però l'ha llevat molt bé Diego López, li l'ha llevat Diego. Ahí está el Guajín, Diego López buscant a Javi Guerra, a veure Javi Guerra, la deixa per a Luis Rioja, el control se li nata a Luis Rioja, la banda esquerra, l'acompanya Gallà, Gallà que la juga ahí arrere, Gallà que trata de xuar i buscar ja Guido Rodríguez, que busca ja la passada per a César Tàrrega. César busca la incursió de Renzo Sarabia, a veure Renzo que volia guanyar la posició, no ha pogut. El balón que el recupera el Atleti de Bilbao. Balón ya para Sánchez. Sánchez para Nico Williams. Ahí va César Tárrega al tie. Ve César ara. Ve César ara al tie. Imposándose Nico Williams. Ni se hiciera rápida. Que volía provocar al Atleti Bilbao. Ve el Daldaya César Tárrega. Davant Nico Williams.
6: Llega a ganar mucho espacio cuando el Camp siga a camp obert, perquè tant Nico Williams com Robert Navarro ens poden fer pols. Menys mal que ja ha estat molt veces a targa per a córrer el xir, perquè si no, aplega a estar Nico Williams un poquet més proper del valor i te foden, vamos, te fan un roto i un descosit.
7: No, pero de momento defensivamente el equipo está bien, no está atravesando por ninguna situación.
6: Sí, sí, per això, que el equipo está a la altura de lo que hay que estar,
7: complicada.
6: Perquè el Athletic Club té ese atac per banda i persona de segona línia, però el equip per ara està de categoria defensivamente en Samamés.
5: Bueno, pues ahí está jugant el València, la pelota que la trau Schomert, el suís buscant a Gallà, ixa banda esquerra, Gallà ahí que no se n'ha pogut anar, però ojo que el rechaz, espera Luis Rioja, la coloca Luis Rioja, i el valor que devia a córner Gerai. Ahí Luis Rioja estaba atent en ese rechaz a buscar la centrada y ha provocado el córner de no para el Valencia.
7: Venga, va, a ver si le sorprendemos. A ver si le sorprendemos en una de sus armas más fuertes, que es los balones por alto.
6: A ver si pueden hacer un remate a lo Ricardo Arias, ¿no?
7: Yo qué va, yo no metía un gol de cabeza ni vamos. Y aunque jugara contra los enanitos de Blancanieves.
6: Pues vais siendo,
5: bueno,
6: eres,
5: pues ¿eh? va el córner, que va a Traoré, Javi Guerra, ahora desde el canto de la portería, no hay Simón, allá va el de Chilet, pencha la pelota a Isdaria, Bore y se való, rechazad, le queda la pelota a Godur, eso es penalt, apita penalt a Hugo Duro, era claro el penalt el que le iba a hacer a Hugo Duro.
7: Hoy va.
5: Cree que es penalt.
7: Vamos.
5: Es penalt.
7: Pero clarísimo.
5: Es penalt.
7: Y tarjeta.
5: Es penalt.
7: Qué bien
5: Hugo
7: lo ha
5: Duro.
7: Hecho. Qué bien lo ha hecho.
5: Es penal clarísimo el que le han fet a Hugo Duro. Se n'havia anat molt bé. L'ha chafat claramente Yuri. Y yo creo que es penalt.
7: Hombre,
5: es penalt.
7: Vamos, que es penalti.
6: Per aquestes coses Hugo Duro sempre necessari en el camp, perquè d'una forma o altra te rasca un gol o un penalti o una expulsió, sempre produís.
5: Pues allà va el penalt, que va a llançar el mateix Hugo Duro, li l'han fet a d'ell, i ara també hi vol marcar-lo, vinga, per avançar a València el marcador. Allà va Hugo Duro, el madrileny, el golejador del València, la pilota en els 11 metres, mira Hugo Duro, el balón al travesser.

0: en tirar el penal.
1: Qué mala sort, de veres, quina mala sort.
2: Son cosas que pasan, ya está. Si dices que estos fallos te facen mella, pues al final...
1: Ojo, que era ataque en edge. Nico Williams pincha la pilota a Islaria por el balón. La pilota que se va fuera y es córner. No es córner, no, es porta.
2: Ya está, es lo que... Es lo que dice Fed Rioja. Rioja enseguida nata a Hugo Duro a recolsarlo.
0: Es que desaprovechar una ocasión así con en la situación en la que estamos, de verdad,
1: Una lástima, aquí una mala suerte.
0: Por cierto, le ha sacado tarjeta amarilla a quien le pitan el penal o no le han sacado tarjeta amarilla.
2: Desde la misión no sabiste que le ha sacado tarjeta roja, sino que seguramente a Yuri pues no ha sido amonestat a Laporte abans, però Yuri pedisse penalti, no ha sigut amonestat en cap tercer.
0: Espero que no tengamos que lamentar esta jugada al final, de verdad.
1: Ojo, que ara ataque Neitz, la pilota de Nico Williams per banda esquerra, ojo, i se való, centra Dislaria, la pilota Dimitrievski a córner. Ha tapat bé Dimitrievski, ahí se disposava a rematar Guruzeta, però ha tapat molt bé el llançament del jugador Leti Bilbao, el porter de València, desviant a córner. Vinga, n'hi ha que alçar-se, n'hi ha que reaccionar després d'eixe penal que ha fallat Hugo Duro. Vinga, no podem ara, evidentment s'ha fallat un penal, era importantíssim, però va treure el córner Leti Bilbao, la pilota de nou a dins l'àrea, torna a ser córner perquè l'havia tocat Renzo Sarabia i el baló de nou a córner, però ara tenim que refer-nos, Ricardo, tenim que refer-nos.
0: Que no se puede fallar un penalti estando como estamos. Me cago en la mar. Es que de verdad, me estoy reprimiendo demasiado, de verdad. Joder, en la situación en la que estamos, hay que tener más tranquilidad, más pausa.
1: Pero bueno, que el penalti tampoco nos afecte psicológicamente. Que encara queda molt de partit i tenim que reaccionar. Evidentment era un penal molt important, però tenim que continuar competint sense fer-li la cara al partit.
0: Però si ja me parece raro que te piten penalti. Encima,
1: ojo, el baló d'Islaria, la pilota l'ha traït Rodríguez, corre, ahí se vol emportar la pilota Luis Rioja, no se la pot emportar. I el baló ara de Gorosabel arrere. El que estic dient, Ricardo, és que sí que era un penalti important, l'hem fallat, però tenim que refer-nos i que no ens afecte mentalment ni psicològicament, que encara queda molt de partit.
0: Està claro. Però bueno, de moment ja estàs demostrant que tu, a ver, de alguna manera estàs en condicions o quieres ganar el partido.
1: L'equip està bé, està serio, està competint. Sí, bueno, pues sí, hem fallat un penalti, era important, però tenim que continuar.
0: No, està claro, és que no se puede hacer otra cosa.
1: Les lamentacions no valen de res.
0: És que no se puede hacer otra cosa,
1: I sobretot que no afecte mentalment, psicològicament.
2: Ara mateix el temps en la classificació en general li va en contra al València Club de Futbol, així que no pot deixar que t'afecte. És de veres que és un penalti.
0: Le pega mal i lo tira por el medio de la porteria i lo mete.
2: Però és de veres que és un penalti que al final, pues, en casa del rival, al rival, per ahí és un plus. Sí que és de veres, però ara l'equip que té que continuar com estava estarà, que l'Atlètic Club en casa, jugant-se a Europa, en tota la gent que ha anat, no t'està generant un gran perill, Robi?
1: Pues això és lo que n'hi ha que fer, continuar competint sense perdre la cara al partit.
0: I ja me parece estranyo que no haya ni ninguna duda, que no haya dudado el árbitro para nada en el penal, porque siempre hay dudas, consultas, excusas para no pitar penaltis tan claros. Lo que me extraña es que no le haya sacado tarjeta amarilla.
1: Bueno, pues continuem. Superada la mitja hora, minut 31 de la primera part. Empata serà el marcador entre l'Atleti Bilbao i el València. Després d'haver fallat ixe penalti Hugo Duro, però n'hi ha que continuar competint sense perdre aquest partit, que això és molt llarg. I encara queda molt. Aguantar a Guido Rodríguez en la disputa en Rego, dia que el servicio de banda era nostre. Pero pita falta. Y es falta la que le hace Rego a Guido Rodríguez.
2: Sí, sí. Falta clara.
1: Y el balón ya en movimiento. En favor del Valencia. Traguen la pilota desde arriba, Schomert, el suís. En curté per a Guido. Balón no. Per a Gallá. Gallá que va a chugar en Yar. Buscar Hugo Duro. Bueno, la combinación, Luis Rioja. Se lía nata el control.

0: Celiana té el control. A Luis Rioja no ha pogut. I ara és l'Atleti Bilbao que vol treure ixe baló. Ara ixa pilota per a Sánchez. Sánchez buscant el passe per a Nico Williams. Oh. Per banda esquerra. Està fent-nos mal, eh? Està fent-nos mal Nico Williams per ixa banda esquerra. Ahí està Williams, busca la centrada. I el baló es porta, es treta de porta. Perquè ha tocat finalment Nico Williams. L'extrem de l'Atleti de Bilbao. Este minut ja 32. Bueno,
1: a veure, Robin, partit. No és que t'estiga fent mal, perquè no han tingut, Nico Williams no ha tingut, no ha tingut cap ocasió clara. El que passa que un sort com Nico Williams sempre ho van a buscar, sempre el van a trobar encara que siguin dos balons de cada 10, i el que hi ha que intentar, perquè a plegar, de fet, ahir veiem en la pantalla, per la gent que estiga veient el partit de Zon, un atac per banda dreta, dos atacs per el carril central i cinc atacs buscant a Nico Williams. Ho estan buscant? Sí, ho estan trobant en els peus també, però no acaba de generar perill el Real per al València.
0: Bueno, pues jugant el València, empatant este partit, 33, juga Xomer, llarga, buscant a Hugo Duro, no ha pogut arribar Hugo Duro, trau la pilota de central de l'Atleti Bilbao, ara Juri, Juri buscant a Rego, Rego i Juri, arrere la pilota per Emery, la porta el central, que s'ajuda en Unai Simón, buscant i se passa arrere per al porter de l'Atleti Bilbao, que colpeja llarg en cama esquerra, pues de porteria a porteria, de porteria a porteria, perquè el baló va directament als peus de Stole Dimitrievski, que trau ja eixa pilota en curtet per a que traga el baló el València des de la seva defensa. Tàrrega, el d'Aldaya amb el baló. Tàrrega i Xomert. Xomert en la pilota. Xomert que vol buscar ahir el desdoblament per banda de Gallà. Gallà Joan de primeres. No li hiciste el passe Gallà. Volia combinar en Luis Rioja, però no li hiciste. I el baló acaba perdent-se per línia de fons. Va ser treta de porta per a l'Atleti de Bilbao en este minut 34. D'esta primera part, dice, després d'aquest penal que hem fallat, però que bueno, que no té que afectar-nos, sobretot mentalment, psicològicament, que és molt important, perquè després d'un pal aixina, pues, sempre ho acuses. I això és el que no ens pot passar en este tram final de la primera part. Nico Williams a terra. Ojo que Nico Williams està lesionat. Nico Williams està lesionat a terra. Se prepara el seu germà en la banda. Iñaki Williams, el xoc parat en Samamés, Nico Williams lesionat.
1: Recordeu que està tota, bueno, tota no, però quasi tota la temporada en Pubalche, una lesió molt fotuda que un dia està i altre dia no. Pareixia que ara començava Nico Williams a encadenar un poc de regularitat de cara a este Mundial pròxim en estiu, però pues això fa botar les alarmes per a Nico Williams. Igual és que ha sentit el mínim i no vol forçar, però sí que és de veure que és un contratemps prou important per a l'Atlètic Club de Bilbao, que és la banqueta per a substituir a Nico Williams, té o el seu germà a Iñaki o a Alex Berenguer, o inclús també Nico Serrano. Per cert, Robi,
0: sí,
1: és una mala notícia que ha fallat Hugo Duro, més allà del penalti, que no, no hi ha que deixar que ens afecte lo psicològic i lo emocional. Sempre, recordem, els últims 14 gols de Hugo Duro a l'equip li han donat 33 punts. És a dir que sempre que marca Hugo Duro, el València acaba puntuant. Però bueno, a veure si el pot fer en atracció.
0: I Hugo Duro que va marcar també la primera volta en la victòria davant l'Atleti Bilbao. Bueno, se retira Nico Williams, entra el seu germà Iñaki Williams, lesionat el xicotet de Williams. I entra, pues, el seu germà, dorsal número 9, Iñaki Williams, en este minut 36 ja de la primera part. És el canvi obligat que fa l'Atleti Bilbao. Baló ja en llarg, pilota en moviment. La pilota buscant terreny de xoc del València. Al tall anava ahí Renzo Sarabia. Ahí la deixava passar Luis Rioja perquè arriba el Javi Guerra, no ha pogut, i el baló acaba perdent-se per línia lateral de banda.
1: Ens falta, favorable. Sí, que és de veure que així no com estem molt bé en defensa, inclús en el mig del camp guanyant aquests duels defensius, pues fa falta en tres quarts en atac, encadenar balons per a intentar, pues, amenaçar a la...
2: Afianzarse un poquito más Javi, apoyar un poquito más a Guido y a Pepelu, aparecer más, tener más la posesión del balón. Obligarles a ellos a que trabajen más defensivamente, que sufran también un poco. O sea, pues hacer lo que te hacen los equipos contrarios cuando vienen a Mestalla. mantener la posesión del balón, hacer los partidos y llevarlos al terreno que a ti te, que te interesa. Y bueno, hasta ahora, pues bueno, tenemos que defender muy cerca de nuestra portería, pero hasta ahora la verdad es que el equipo lo está haciendo bien.
0: El equipo esta vez está serio, está competint. La lástima se utilice penalt, que ha fallado Hugo Duro, pero no hay que continuar. En cara queda molt. Malo de Schomert, también el 37 de esta primera parte. Ahora pasat Iñaki Williams a jugar en la part dreta y Robert Navarro a la izquierda. Han intercambiado las bandas.
1: A ver, Robert Navarro. El estómago de tele, un Nico Williams que es mostra pro preocupado. Imagino que ya estará pensado en el Mundial, pero bueno, siguiente egoísta, pese a que sigue una desgracia al Valencia, no le ve mal que un jugador de Nico Williams, que es la principal amenaza del Athletic Club, pues Isca del Camp, encara que entra Iñaki Williams, que com recordem,
0: sí, perquè Nico Williams estava portant-nos i fent molt de perill en eixa banda esquerra. No s'alegrem ni molt menys de ninguna lesió de cap jugador rival, però sí, ens ha vingut bé. Bueno, pues valor que va ser per a València, arrere per al seu porter. Per a Stole Dimitrievski, Leixatera i Schomert. Ara és Dimitrievski que va ficar la pilota en moviment i sin completament de la seva àrea. Va a jugar en llarg, buscar a Diego López. A veure el control Diego López. La disputa eixa pilota ahí en Yuri. El baló se'n va fora i es banda per a l'Atleti de Bilbao. En la disputa eixa pilota entre Diego López i Yuri. El baló per a l'equip basc. Havia pitat falta, eh? Havia pitat falta en aquesta disputa entre Diego López i Yuri, i va ser Unai Simón el que colpeja la pilota. Va traure en llarg el porter de l'Atleti de Bilbao. Entrem ja en el tram final d'esta primera part, minut 39. Trau Unai Simón, pilota amunt, baló ahí cap a la frontal de l'àrea valencianista. La disputa està Schomert, s'han portat la pilota Sánchez buscant a Iñaki Williams per banda dreta, trata ahí de anar-se'n de Guido Rodríguez. Continua Iñaki Williams, Guido que fica la cama i a córner. El baló que va a ser córner per a l'Atleti de Bilbao. El córner des del cantó esquerre de la porteria Stole Dimitrievski.
1: Molt important,
0: eh? Va votar Robert Navarro.
1: Es tenim que mantindre molt fèrreos, sí, en baló parat en defensa.
0: Així que estem ja entrant en moment decisiu del final de la primera part. Ojo, bola penjada dins l'àrea, a veure aquesta pilota. El rechaça una altra volta per a l'Atleti Bilbao. Una altra volta està ahí Robert Navarro, que se'n vol anar. Va Hugo Duro en la xuda defensiva. Robert Navarro, que arriba a centrar. Ahí la pilota que la trau, però no li ha pegat bé Pepe Lu, li ha pegat mossegada. I el baló encara, ahí que busca l'àrea del València, quan ha aparegut Dimitrievski. Vol jugar en llarg, a veure aquesta pilota per a Diego López. Diego López i Yuri. Diego López, a veure Diego López, i arriba Unai Simón. Ha arribat Unai Simón abans que el Guajín, que no ha donat per perduda aquesta pilota. Fins al final, pues estem ja en el 40, en el tram final d'esta primera part. Continua l'empat a ser el marcador, jugant l'Atleti de Bilbao. La pilota ahí buscant ixe passe a banda esquerra. Ara ixe baló per a que jugue ahí Sancet. Ojo que recuperen la pilota. L'han recuperat a veure Luis Rioja. Luis Rioja buscant a Hugo Duro. Busca el llançament. Unai Simón. A córner. No ha blocat Unai Simón. El llançament d'Hugo Duro se li ha escapat de les mans. El baló a Unai Simón. I va ser córner per al València en ixa jugada, que havia recuperat molt bé el baló. Luis Rioja ha buscat a Hugo Duro. La pèrdua ahí de la pilota de l'Atleti Bilbao. Estava molt atent Luis Rioja, que ha buscat el passe final, però Hugo Duro
2: se le ha escorado demasiado el balón también para la izquierda, pero bueno.
0: Vinga, este córner, una altra jugada, baló parat. Ahora sí la aprofitem. Allà va Javi Guerra, des del cantó dret de la porteria de l'Atleti Bilbao, traure ese córner. Valde Chilet, el córner, la pilota primer pal, el baló dins l'àrea i no troba ningú rematador. Arriba Gallà, Javi Guerra, se'n porta aquesta pilota, Javi Guerra, Gallà, el baló ahí no ha pogut arribar, continua la disputa Javi Guerra, aquesta pilota, pues és córner que torna a provocar el València. El córner que ha tornat a provocar ahí Javi Guerra, el córner per al València de nou, des de la mateixa posició.
2: Bien, Javi, bien, así.
1: Me encanta Borja Javi Guerra cuando se fija en el muro de Treball a saco.
2: Sufriendo.
0: Allá va Javi Guerra, allá va el córner, ahora trae la pilota a la frontal para Luis Rioja, le pega Luis Rioja, el rechazo una otra vuelta, pero Valencia, ojo la contra. Ojo la contra para Leti Miló, se la emporta Robert Navarro, pero ni hay que pararlo, ni hay que pararlo. Robert Navarro se emporta y se való, fica el pase, pero atente, molve Guido, atente. Molve, estaba ahí Renzo Sarabia, no era Guido, sino Renzo Sarabia, que sabía quedarte en la cobertura defensiva. Atente Renzo Sarabia para desfer la jugada del contracolp.
2: ¿Cómo se nota? ¿Cómo se nota el defensa que es defensa?
1: A mí lo que me agrada de Renzo es que es un jugador que guaña es duels defensivos y a banda se queda en la pilota. Yo creo que de fet Corberán Udella en eso, rueda de prensa.
2: Es oficio, Vicente.
1: Que ya sí, total, al es final oficio. El Chasentins siempre que cude peu. Corberán Udella en rueda de prensa, que ya que presionar, furtar y donar continuidad. Una vegada furtes el balón. Y Renzo Sarabia se ha probado de eso.
0: Bueno, pues estem en el tram final de esta primera part, minut 43. 0-0 marcador, cuantar ataca. L'Atleti Bilbao en terreny de xoc del València. La pilota. Ahí era ese balón que volia ficar Yuri. A l'esquerra, per a Robert Navarro, busca la centrada, talla Renzo Sarabia, recupera una altra volta el valor Robert Navarro, la col·loca una altra volta ahí per a Yuri, en la trena esquerra Leti Bilbao, la deixa una altra volta per a Robert Navarro, ara buscava el passe per a Rego, ha errat, vinga, aixe balón, n'hi ha que treure-lo d'ahí, Xomer que l'allunya, però ahí no n'hi ha ningú, i el valor és de nou per a l'Atleti de Bilbao, per a que juga ja Gerai. Sobre Gorosabel, buscant a Iñaki Williams, el germà major dels Williams després de la lesió de Nico. Ara combinava una trolta en Iñaki Williams. Gallà que fica la cama. El valor que l'ha tocat en Iñaki Williams. I és banda per a València. Iñaki Williams diu que no, que l'havia tocat Gallà, però l'assistent de banda de Ortiz Arias diu que és pilota per al València en servici de banda.
1: I fixa, Robi, que quantes parades recordes de... Bueno, tenint en compte que és el Mamés, que l'Atlètic Club se juga a Europa i tot el context, quantes parades recordes de Mitrescu?
0: No, per això dic jo, que jo crec que el València està fent un partit molt, molt seriós sense Mamés. A veure ara que la pilota la recupera Renzo Sarabia, busca Pepelu per banda, Pepelu, ahí té que recular, ficar ixe valor rere per a Guido Rodríguez i Guido més arrere buscant a César Tàrrega, ara per a Pepelu. Pepelu que s'emporta i se való. A mi la primera part de l'equip m'ha agradat. És una primera part sèria. Un equip ben plantat sobre el terreny de xoc. La llàstima ha sigut posició penal, però crec que el València està fent un bon partit. Ha fet una bona primera part, així, davant l'Atleti Bilbao. Pues n'hi ha que continuar.
2: La veritat que sí.
0: N'hi ha que continuar per este camí. Se complix el minut 45. Anem a veure, perquè va afegir dos minuts. Va afegir dos minuts l'àrbitre. És el que li queda a esta primera part. Quan ara combina Diego López en Hugo Duro. De nou Diego López. El rechaza ahí, afavorece al Valencia y la vol recuperar Xomert y Tàrrega. Es dos centrales que vol entrar esa pilota. Ahí está Xomert también el balón. Xomert que busca el pase arrere.
2: Diego,
0: pero al soporter, pero esto le Dimitrievski.
2: Qué balones fallamos, de verdad. Busca al compañero que esté más cercano y ya está. No quieras hacer...
1: Y saben cómo está el equipo, bueno. Tienen ganas de Bore Comes de la banqueta se activen y aporten... A la Chespa encara es pronto, obviamente, pero yo creo que hoy tengo una pedrada
2: jugar,
1: que Ramachani y Umar Sadik van a citar el partido.
2: Umar Sadik no lo sé, pero Ramachani va a salir seguro.
1: Como a mínimo a citar.
0: Bueno, yo... pues un minuto le queda esta primera parte. Espera que acabe este primer temps. El balón de Xomert, el suís, buscando ahí a Pepelu. Pepelu. La pilota una altra volta arrere, buscar-te era Xomert, Guido Rodríguez i Xomert tocant ahí el baló, passen els segons, estem ja en ixe minut final dels dos que ha fetxit l'àrbitre a este final de la primera part. Pepelu té que xorar arrere, ara buscar a Xomert, Xomert a Tàrrega, el lloc ahí de central, Tàrrega que va xorar en llarg, la pilota buscant ahí a Renzo Sarabia, no pot arribar el lateral gentí, ixe baló dividit arriba bé. Guido Rodríguez, vinga, que esta pot ser l'última. A veure Hugo Duro en la pilota. Hugo Duro i Diego López tocant-la ahí Guido. Guido, el baló de Pepelu. Pepelu, anem a veure que entra per banda. José Luis Gallà, lleva la pilota per a Gallà. Entra Gallà, Gallà que s'entra. Molt forçat Gallà, molt forçat Gallà. Arriba Diego López, arriba Diego López. Que trata d'arribar Diego López. Ahí busca la centrada Diego López. El baló amunt, la trau Gorosabel. La pilota, ara ahí per a... l'Atleti Bilbao. El temps ja està complit, és dos minuts, ja està al final. Ahí està el final del partit. Empat a 0 el marcador després d'haver-se disputat estos primers 45 minuts entre l'Atleti de Bilbao i el València. Un València que ja diem ha fet una bona primera part disputada, competint-li. Jo crec que està serio l'equip. La llàstima ha sigut ixe penalt que ha errat Hugo Duro, perquè si no estaríem parlant d'altra cosa, d'una victòria, perquè dic, l'equip s'ha mantès serio, ordenat defensivament. Queda encara la segona part, 45 minuts per davant. N'hi ha que seguir.
1: N'hi ha que seguir, però també te dic una cosa. Si haguera marcat el penalti Hugo Duro, òbviament seria molt millor, però no tinc clar si haguem continuat en este plan de partit que m'ho està funcionant. Igual t'haguera estancat un poquet darrere i l'Atlètic te podria haver creat més perill, però sí que se veres que aniries en un gol més en el marcador. Així que res a dir, no sé les valoracions de Ricardo Arias.
2: Yo pienso igual que vosotros, porque es lo que hemos visto todos, ¿no? Pero para mí lo más importante es que el equipo no ha pasado apuros, que eso ya es en Bilbao, eso ya es algo muy importante conseguido, pero que después, incluso las ocasiones de más peligro las ha ocasionado, las hemos generado nosotros. Por lo tanto, eso dice que siendo mejor que ellos, incluso teniendo la posibilidad de haberte puesto por delante, no lo hemos sabido aprovechar. Ojalá no tengamos que lamentarlo, pero que a mí me está gustando el equipo y cómo ha encarado el partido, cómo lo está jugando. Según ha ido avanzando los minutos, se ha encontrado mucho más a gusto en el terreno de juego, porque jugar contra el Atleti no es fácil, ¿eh? Y bueno, pues ahora yo creo que ahora lo más importante va a ser otra vez con el 0-0 aguantar las embestidas de los primeros 20 minutos del Athletic y después ver cómo responde el equipo a la hora de atacar y de mantener la posesión en el medio campo y sobre todo el seguir defendiendo como hemos defendido en la primera parte. Eso es primordial.
1: Pues Robi, desde el estudio central de Paterna, esos son los claus que te donem a tú.
3: Hola, soy Luis Rioja y no te pierdas nuestros partidos en la radio del Valencia.
4: ¿Quieres asegurar la mejor butaca en el Nou Mestalla? El Valencia Club de Fútbol ya ha puesto a la venta los asientos Hospitality de nuestro nuevo estadio. Descubre una nueva forma de vivir el fútbol, tanto para particulares como para empresas. Asientos Premium, catering incluido antes, durante y después del partido. Zonas exclusivas de networking y experiencias únicas durante todo el año. Si quieres más información, visita la web de Hospitality Nou Mestalla o reserva tu cita en el Experience Center y elige ya tu lugar en el nuevo hogar del valencianismo. ¿Eres aficionado del Valencia Club de Fútbol y quieres sacarle el mayor partido? Hazte socio VCF y disfruta de todas sus ventajas por solo 50 euros. Tendrás tu número de socio y antigüedad. 25 euros para gastar en la entrada de un partido. Prioridad y descuentos en entradas, abonos, tiendas oficiales, acceso a los partidos del filial y mucho más. Socio VCF, el club de los valencianistas. Con el Mestalla Forever Tour podrás descubrir todos los secretos del estadio con más historia de la liga a través de un recorrido lleno de emociones. Noches mágicas de grandes victorias y de goles increíbles. Para socios VCF, descuentos y precios especiales. Mestalla Forever Tour. Bienvenido a tu casa. Conéctat al sentiment. Conéctat a VCF Media Radio. Conéctat al 92.6 FM.
0: Tornem a l'estadi de Sant Mamés per a contar-vos esta segona part entre l'Atleti de Bilbao i el València. Empat a 0 al marcador en els primers 45 minuts, que ja ho hem comentat, en una bona primera part del València. Un València serio competint-li a l'Atleti de Bilbao. La llàstima ha sigut el penalt que ha errat, que ha fallat Hugo Duro, perquè si no estaríem parlant d'una altra cosa, però bona imatge, bona actitud de l'equip. N'hi ha que seguir igual en esta segona part que va a començar sense canvis en el València. En l'Atleti Bilbao ja ho hem comentat. En la primera part el canvi obligat per lesió de Nico Williams. Ha entrat Iñaki Williams. Tot està preparant Vicent Burguete, Ricardo Arias per a començar esta segona part en Sant Mamés.
1: Josep Rovira, te vaig a donar una bona estadística, i és que el València, en datos de SofaScore, que és la plataforma més fiable per a les dades, promitja, hi ha una característica, una estadística que és goles esperados, que és la que te calcula les opcions de gol, els gols que tindrien que durar els equips si fora matemàtic el futbol. Entonces, el Athletic Club, que promitja un 0,38, i el València 0,97.
0: Bueno, pues a veure si se complís això, però ja diem, la primera part del València crec que ha sigut bona. La llàstima, ja ho hem dit, és el gol que ha fallat de penal, tuvo duro, està aviant ixa pilota al travesser, però la imatge de l'equip és bona i n'hi ha que seguir en esta segona part. Ricardo Arias igual, n'hi ha que mantindre la fe i l'esperança en els 45 minuts que tenim per davant.
2: Sí, però cometeríamos un error si nos conformamos con el 0-0, El 0-0 tienes que pensar en el minuto 90 y en el descuento. Aferrarse a él en el caso de que llegáramos a ese minuto y fuera el resultado igual. Todo lo que no sea luchar por ganar el partido creo que sería un error. Yo prefiero perder un partido yendo a las claras a ganarlo que no buscar el 0-0 y perderlo.
0: Ojo que ni una falta Hugo Duro, ni una falta Hugo Duro, según Geray. El que ha chocat ahí el central de l'Atleti Bilbao, Hugo Duro, que s'ha fet mal.
2: Tarjeta,
0: i la falta,
2: ¿no?,
0: és clara. No ha tret... La falta és clara, sí, de Geray, el central de l'Atleti Bilbao, sobre Hugo Duro.
1: Se tocava la gola, Se tocava la gola, igual algun colp en la...
0: No, pues, ateme. No, no va a pitar falta, No va a pitar falta.
2: Joder,
0: yo pensaba que
1: sí, es muy clara, es
0: pues
1: clarísima.
0: No va a pitar falta.
2: Se desentiende
0: pues el balón para Leti y a mí también me va a preguntar. Y lo que está en Dienli Pepelu
2: se desentiende.
0: Y Hugo Duro al árbitro, pues.
2: Se desentiende por completo. Se desentiende por completo del balón y con las dos manos le empuja, le comete falta. No le deja ni participar en la jugada.
0: Pues, no, ni
2: ¿para qué está el auxiliar? Me pregunto yo, ¿para qué está el auxiliar? Que lo habrá visto mejor.
0: Bueno, pues. Primers dos minuts de xoc d'esta segona part d'ací en Samamés, 0-0 el marcador, els mateixos en el València, encara que ha hagut un canvi tàctic, ha col·locat a Luis Rioja per banda esquerra, Luis Estara per banda esquerra i Diego per la dreta. Antara perdu la pilota, Guido Rodríguez, la recupera Leti Bilbao, se la emporta Iñaki Williams, la pilota Iñaki Williams busca la centrada, el balón per a Sancet, per darrere, venia Pepelu, li ha llevat la pilota, molt bé. Pepelu,
2: se mueve el
0: balón que acaba en el peus de Dimitrievski.
2: ¿Se mueve el banquillo, Robi?
0: De moment no. Pero he dicho que el cambio táctico es a colocata el míster a Luis en la banda izquierda y Diego López per la dreta. El de més tot igual. Fent la mitja punta Javi Guerra per davant de Pepelu i Guido.
1: El València, bueno, pues Robi, ara... que ara mateix... Ara mateix està, té en estadístiques més duelos guanyats que l'Atlètic Club i a banda també menys pèrdues. És a dir que no és solament una sensació que s'estiga per a entre nosaltres, que l'equip està fent un partit seriós, és que realment també, sí, en les xifres en la mà, el València té més gols esperats, més duelos guanyats i menys pèrdues.
0: Quanta imatge i sensacions, ja dic, jo crec que és bona la que ha oferit l'equip en la... primera part, en eixa serietat, competint-li a l'Atleti de Bilbao. I, bueno, pues la llàstima, lo que hem dit, és el penal que erra Hugo Duro. Però, bueno, n'hi ha que seguir igual en esta segona part. Buscar eixe gol que ens puga donar la victòria en este partit. Quan trau el gol, el fica ja en moviment Dimitrievski buscant a César Targa. Se l'emporta el d'Aldaya. César Targa rere per a Guido. Guido en la pilota va a canviar el xoc completament, buscava el passe a Gallab, no l'he eixit, i la pilota la recupera Leti Bilbao, se l'emporta Iñaki Williams. Iñaki Williams ara perseguit per Luis Rioja, també ajudant defensivament, Gallab per darrere, molt bé Gallab, atent, li ha llevat la pilota Iñaki Williams.
2: No està precís hoy Guido,
0: el que jugue ya.
2: El partido que menos preciso lo veo a Guido,
0: La pilota, ahí buscaba Hugo Duro, no ha podido arribar Hugo Duro. Y ahora Unai Simón, que colpecha en Yar, cambian la pilota territorio valencianista. Xomert en el bot y tarjeta groga para Xomert.
2: Vaya.
0: Tarjeta groga para Xomert en el bot. Ollán Sancet. La tarjeta groga para el central suís del Valencia.
2: También es barata,
1: Pues Ricardo, te voy a decir una cosa. A mí también me pasaba que, bueno, Ricardo Díaz acaba de decir que a Guido Rodríguez no le estaba eché en precis, pues Perara, DNU de 20 pases, 6 de set en camp rival, 14 de 14 en camp propi. Es decir, que no entenc, pero...
2: No, si a la hora de participar, sí, está haciendo una actuación de la suya. Yo te digo a la hora de ser preciso en la entrega.
0: Bueno, pues la falta ara que va a votar la Leti Bilbao, després d'aquesta targeta que li ha costat a Xomert, baló penjat dins d'àrea el València, el baló l'havia tocat Renzo Sarabia i és córner, pues va ser córner per a Leti de Bilbao. Ese baló que penjat a dins l'àrea, la pentinà de cap Renzo Sarabia i la pilota que va a ser córner per a Leti Bilbao des del cantó de la porteria Dimitrievski, de nou jugada, baló parat, de nou perill. De nou ahí, intensitat i contundència defensiva. Tàrrega de cap, rebutjant aquesta pilota, la volia recuperar Rego. Alejandro Rego, ahí la disputa en companyia de Diego López. Continua Rego, retalla Rego. Rego continua jugant, busca la centrada i ha ficat ahí el peu Diego López, però de nou desviar a córner, ara des de l'altre cantó. El córner per a Leti de Bilbao, des de la part esquerra de la portería
2: aquí,
0: del Valencia.
2: Aquí, como siempre digo, es fundamental ahora Dimitrievski. Exacto, en estos balones altos. Tensa les
0: marques, que no n'hi ha esquentes a xustos defensius, el xoc aeri és perillós, ajo ixe baló, la pilota que la vol traure el Valencia, arriba Iñaki Williams, el llançament, se l'invalt a Robert Navarro, ha buscat el llançament directe, ni se rechaça ahí d'Iñaki Williams, se n'ha anat molt desviat fora de la portería del Valencia.
1: Pero fíjate, sí que el Valencia, per fijar un aspecte a corregir, sí que ha de conseguir que les segones jugades en els corners siguin segues, perquè per ara totes estan acabant en ocasions de l'Atlètic Club.
2: Yo creo que va a aguantar el míster al minuto 60 y va a sacar a Ramazzani y posiblemente a alguien del medio campo para darle frescura y seguir con esta línea de trabajo. Que puede ser Ugrinić, por ejemplo.
1: Bueno, incluso bueno, puede cambiar el sistema y, bueno, o ficar a Ramazzani per Javi Guerra per dins y
0: Udo
1: per Omar Sadik. Ya veremos.
0: Está calfant en la banda, no més Ugrinić, Es Ugrinić el que veig calfant en la banda, no sé si tindrà algun problema Pepe Luguido, però és Ugrinić el que està calfant, l'únic jugador en la banda. Si no sé, ara sí, a poc anem incorporant-se, però almenys només Ugrinić calfant en la banda. Quan hi ha servici de banda, favorable Leti Bilbao. Ojo, se l'emporta Robert Navarro. Vol entrar Robert Navarro dins l'àrea. Entra Robert Navarro. Continua el jugador de Leti Bilbao. La pilota arrere, buscant a Yuri des de la part esquerra. Yuri que la torna a col·locar per a Robert Navarro. Ahí estava Pepelu. Estava Pepelu al tall en la disputa d'aquesta pilota que l'acaba perdent. Però estava molt bé ara. Molt bé ara també l'ajuda. Sí, senyor. Renzo Sarabia en aquesta ajuda defensiva en Pepelu. Ajudante estaba ahí Renzo Sarabia en la disputa en Pepelu, que se hace mal.
2: Es que donde
1: una cosa que me agrada de Navarro,
2: Vuelvo a reiterarme, cuando ves a un defensor que tiene el oficio que tiene Sarabia, qué tranquilidad te da.
1: Y a banda sap no disarli temps al rival para pensar.
2: No, aparte es que tampoco se complica la vida. Él, su trabajo
1: ABC
2: y punto, y nada más.
1: No calmes, tampoco.
0: Bueno, pues poc a poc van reincorporant-se els jugadors al Cafament, ara és Unai Núñez també, jo crec que aniran incorporant-se algun més. Quan trau de banda Renzo Sarabia, buscant a Diego López, no arriba, el baló que se'n va fora, la torna a traure ahí. Era Jaureguizar, de cap, i el baló de nou per a València. Renzo Sarabia, ojo que hem entregat mal la pilota, el baló, i se baló en l'as frontal, estava ahí al tall... Vega ya, le había quedado a Guruceta. Se esperdúes ahí, son perilloses. Se esperdúes con les enguete gutaras perilloses. Continúa el perillo, la portería de Valencia. El baló penchat. Ara cap a esa banda esquerra que entra Robert Navarro. Torna a penchar la pilota. Tarra que la trau de cap. Se baló Junyat. Allá va Hugo Duro que no arriba la pilota. Ara és Pepelu, la pilota per a Sancet, ojo el llançament, toca en Xomert, a veure, aquesta pilota n'hi ha que allunyar-la i ara, n'hi ha que allunyar-la a Javi Guerra, li han fet falta a Javi Guerra, al jugador de Xilet i targeta groga per al jugador de Leti Bilbao.
2: Bueno.
0: Per la falta a Javi Guerra, n'hi havia que expulsar-se damunt ara aquest domini i allunyar quant abans aquesta pilota de l'àrea valencianista. Pues la falta que le afecte a Alejandro Rego, que le ha costado la tarjeta groga al mid-centre del Athletic Bilbao. Y el balón ya en movimiento. En este minuto 55, 10 de la segunda parte. Balón Yark. Buscaba ahí el pase. Ahí para Diego López. No arriba el Guajín. Ahora fica la cama Pepe Lu para enviar y se balón fuera. Espera que siga servicio de banda. Y así en la banda, pues Messi jugador se incorpora al calfamente. Está Jesús Vázquez, está Sadik, está Almeida, está Unai Núñez, está Urinic. Fendi a la activa, si es escalfamente en la banda, pero aquí cuando considera el míster Ferres, primeros cambios, balón arrere, la letiva juga Geray, pero al soporter, pero no hay Simón, va la presión, Hugo Duro, Traus, una y Simón en Yark, la pilota buscante a Guido Rodríguez, la toca de Cap Guido, abre esa pilota que vuelve a portarse el argentí, Guido Rodríguez, la toca Diego López, Guido y Diego López, se va per banda Diego, ahora necesita ahí ayuda Diego, necesita ayuda, busca y se pasa arrere B, pero a Guido Rodríguez, Guido Rodríguez en cara, Ime Sarrere buscando a Renzo Sarabia. Ahora se aporta la pilota César Tárrega. César me el balón. Tocan la hiper a Pepelu. Desdoblaba y se enanaba hiperbanda. José Luis Gallá. Ahora busca el pase. Xomer per a Gallá. Y Gallá una otra vuelta arrere. Espera que torne a jugar el Valencia desde Darrere. Guido Rodríguez, el argentí. En Renzo Sarabia tocan la y Guido. Superan líneas, el balón para Javi Guerra, abore Javi Guerra, busca el pase para Luis Rioja, abore Luis Rioja, y la lleva Grosabel, y la lleva Grosabel de cap, cuando se preparaba para el remal Luis Rioja, la centrada era buena, la que le había colocado ahí para Luis Rioja, pero Grosabel atenta a enviar el balón a servicio de banda.
2: Qué pena.
1: Era muy buena, era muy buena la ocasió per al València, que igual el que buscava i crec que ha encertat, perquè estem veient més els dos, Robi.
0: A veure ara la centrada de Pepe Lu a les mans del porter Unai Simón, que busca el passe ràpid per a Robert Navarro, va Renzo Sarabia, ve Renzo ahí, sí senyor, al tall, el argentí. Molt bé Renzo Sarabia, ha anat al tall, imposar-se ahí a Robert Navarro, i el servici de banda que va ser favorable al València.
1: De categoria altra vegada, i esta vegada Camparrere, que igual és el que més costa, Renzo Sarabia, el que deia, últim apunt, és que crec que Corberán li està deixant bé, el de canviar a Diego López per Rioja, perquè Diego López en la primera part no ha tingut quasi participació, i en esta, tant en defensa com en atac, per lo menos un poc més, l'estem veient.
0: Bueno, pues ahí traient en Curtia Dimitrievski, per a que traga la pilota arrere el València, ara està rega Dimitrievski, que va colpejant en cama dreta llarga, buscant ahí a Renzo Sarabia també, ahí Hugo Duro no arriba, el que sí que ho fa és Guido Rodríguez, que deixa que el Baloisca se'n vaja fora per banda, i traga ja el València la pilota arrere per a centrals, ajudant-se ara en Pepelu, Tàrrega Pepelu, un bon treball, sí senyor, i ese pivot defensiu que avui ha col·locat el míster Guido i Pepelu.
2: Solo deseo que se acierten los cambios y que den resultado, porque es tan difícil.
0: Bueno, ara ese balón llarg, però Hugo Duro que no pot arribar davanter madrileny del València, i el balón directament a les mans del porter Unai Simón.
1: Sí, perquè jo no vull ser gafe ni molt menys, però no me da la sensació de que estem prop del 1-0 de l'Atlètic Club.
2: El partido está ahora en un impasse que ni uno ni otro. Yo creo que ahora se tiene más temor porque te marquen, sí, que en ir alocadamente a marcar.
0: Tarjeta Pepelu. Tarjeta groga Pepelu. Agarrate ahí al jugador del Athletic Bilbao.
2: Pues puede ser.
0: Y tarjeta groga para Pepelu. Recordem que a Persebus de Sanció está Guido Rodríguez y Largi Ramazzani, ¿eh? Son las que estarían a Persebuch.
2: Pues mira, en esta jugada precisamente yo creo que Pepelu va a ser pasto de las tarjetas. Si había alguna duda en la banda, yo creo que no que se haya ganado el cambio, pero que
0: ojo,
2: sí que...
0: Ojo, ahora Leti Bilbao, la pelota, pero Iñaki Williams, ojo Iñaki Williams, Dimitrievski, aparegó Dimitrievski, aparegó el porter del Valencia, pero a salvar al equipo de una jugada que era muy perillosa, sabía que da sol Iñaki Williams, se disposaba a rematar y a tapar muy bien esto le Dimitrievski, la oportunidad más clara para el Athletic de Bilbao. Que ve Dimitrievski una otra vuelta, el salvador, en protagonista del Valencia, pero a tapar ese lanzamiento de Iñaki Williams.
2: Menos mal, menos
0: ojo
2: mal.
0: Ojo a ese balón, la pelota y Dislaria, el balón muerto, tenía que ayuñarlo. Finalmente, la Tretschomert, finalmente la Tretschomert. Juan Dimitrievski ahora se está en tierra en problemas. Dimitrievski, Aneboris, esa pelota continúa en perilla. De Athletic Bilbao, era falta en ataque del jugador de Athletic Bilbao, encara que protesten. Y ahora Dimitrievski a tierra, sabía fer mal en esa última jugada. El porter del Valencia, que ha estado decisivo, Salvador una otra vuelta, ¿eh? En ese mamá, Iñaki Williams, seguido Rodríguez también están problemas. Stole también. Había chocado ahí, había habido una espenta clara de Iñaki Williams sobre Guido Rodríguez, y es la falta que ha pitat.
1: En lloc de Stole Dmitrievski, Stole Don Dmitrievski, perquè què parades està fent en aquestes jornades baix pals? El seu rendiment, des de que se va lesionar Aguirre Zabala, ha sigut, vamos, immediato, no, la següent, almenys, ja diem, baix els postes.
0: Atenent ara els servicis mèdics del València, el metge Can Will, doctor Aliaga, Stole Dmitrievski, que s'ha fet mal en eixa última jugada, en eixa córner que havia votat l'Atleti de Bilbao. Però molt bé, Stole Dmitrievski, sí senyor. En eixa jugada, Iñaki Williams, i ha sigut després en el córner, quan s'ha fet mal el porter de València, que estan atenent-lo ahí sobre el terreny de xoc de l'Estadi Sant Mamés. El xoc parat. Atenenta Dmitrievski.
1: Pues el Valencia, que estas pauses un poquito de hidratación, entre cometes, pueden ser claus para que Corberán done instrucción, sobre todo si, claro, porque eso es importante, obviamente en primera división, al igual que veu el míster el partido, pues no solo está ahí, está el segundo entrenador también, el analista es a la altura de les grades, y sino que si detecten alguna cosa que tienen que cambiar durante el partido, pues aprofiten estas pauses para comunicarles, y sino que puede ser curioso. Ahí Dmitrievski, ahí Ubechem, es en el cervical, ¿sí, Robi? Es con...
0: Sí, están ahí, están protestantes, jugadores de la TVLO, porque digo en que Dmitrievski está perdentems.
2: Haciendo cuenta.
0: Pero bueno, sí. Nemabore.
2: Es que le hace falta a Geray, ¿eh? En la jugada que... sale a despejar.
0: Le desestabiliza. Puede estar un poco conmocionado. No sé si está un poco el doctor.
2: Le desestabiliza.
1: Sí, está mirando cosas de la vista, sí. Robbie. Está parva de Chanfort de Dmitrievski.
0: Igual puede ser que esté un poco conmocionado el colp.
1: Pero ya está bien.
0: Sí, un poco el protocolo que marca ahí, Medic. Es el que le ha fet el doctor Aliaga. El metge camp del València, però va poder continuar Stole Dmitrievski en este minut ja 63, que estem 18 de la segona part. Ja va Dmitrievski a ficar la pilota en moviment. Baló amunt, buscant a Diego López. A veure Diego López a la pilota. Diego López la volia jugar sobre Hugo Duro. Hugo Duro amb el baló, el rechaz que el vol treure a l'Atleti de Bilbao. Ixa pilota que la vol jugar ahí Robert Navarro. Se la emporta l'Atleti de Bilbao. Ojo, ixe baló de Joan Sánchez. Llarga per Iñaki Williams. Però ahí estava bé el porter de València per a fer-se en la pilota, perquè no ha arribat Iñaki Williams en l'Atleti de Bilbao, que està preparant un canvi ja, un altre canvi. Ernesto Valverde preparat per entrar al terreny de xoc. Alex Berenguer, el dorsal número 7. Per entrar al terreny de xoc en este minut 64 que se va a complir.
1: Possiblement el millor argument ofensiu que té l'Atlètic Club.
2: El jugador más temido en estos momentos. Pero bueno, ojalá lo metan banda izquierda, porque se va a enfrentar con uno que lo va a tener difícil.
0: Balón que trao Dmitrievski buscant a Guido Rodríguez. El balón per a València desde darrere. Centrals que la volen traure Tàrrega i Xomert. Xomert a la pilota. Xomert i Tàrrega. Tàrrega en curté buscant allà Guido Rodríguez. Guido, el baló havia eixit. El baló havia eixit. El baló havia eixit. I és servici de banda favorable a l'Atleti de Bilbao. Ante está el cambi. Ahí entra Les Berenguer. Y se va Ollán Sanzet.
2: Bueno, tampoco,
0: Berenguer, tampoco pero Ollán Sanzet es el cambi.
2: Tampoco está mal el cambio, ¿eh? Quitas a alguien que juega por el interior y metes a uno que descaradamente va a ir a jugar en banda.
0: Ahora que vol traure César Targa, se la emporta al central del València i superen línies. César Targa se'n va sol, escapa amunt, però està molt sol, necessita ajuda. César Targa que cau, que perd la pilota i ara n'hi ha que tornar perquè contra colpeixen ells, recuperen el valor l'Athletic Bilbao des de la part dreta. El balón buscando a Iñaki Williams. Ve Xomert imposándose ahí. Iñaki Williams. Ya traen la pilota a Gallá. Pero al Suís. Xomert también el balón. Continúa Xomert en la disputa y esa pilota. Cao Xomert. Y han fet falta. Y han fet falta al Suís. Y el balón que va a ser para el Valencia. Se preparen el cambis, ¿eh? Se preparen los primeros cambis en el Valencia. Va Urinic. I va Sadik.
1: I Rubí,
0: Urinic i Sadik.
1: M'ha paregut sentir que abans, quan has dit és que estava encalfant en la banda, no has dit Ramazzani?
0: Està Ramazzani ara també, sí.
1: Ah, val,
0: està
1: val,
0: Ramazzani,
1: val.
0: Però els primers canvis ja estan preparant-se així. Filip Urinic i Sadik Umar.
2: Pepelu està con tarjeta, no?
1: Sí.
2: Pues creo que va a ser un candidato. No se puede arriesgar.
0: Bueno, pues 66 de partit, 21 de la primera part. Continúa el 0-0 el marcador entre el Atleti de Bilbao y el Valencia en este partit importantíssim. El balón ahora que juga Javi Guerra, busca Luis Rioja. Luis Rioja a la esquerra per a José Luis Gallá. Gallá y Luis Rioja per banda esquerra, busca la central Luis Rioja. El balón que trau ha tret ahí el Atleti Bilbao, enviant ixe balón fora. La pilota ahí que l'ha tret Vivian.
1: Uf.
0: Ha sigut a tres canvis, que ha fet l'Atleti de Bilbao, eh? Vivian ara i Gerai com a centrals.
2: Sí, per la por, no, Vicent?
0: Sí, per la por, sí.
1: Sí, correcte. Un Vivian que sí que és de veres que no està tenint el seu millor any. De fet, va anar a aquesta Eurocopa i és possible que se quede fora d'aquest Mundial, almenys en les quinieles. Així que ja cal aprofitar, quan un central està un poquet baix de estat, un poquet baix de forma i d'ànims, pues ja cal aprofitar ahí per a fer-me ja i per veure la porteria.
0: Bueno, pues ara l'Atleti Bilbao que juga la pilota per a Robert Navarro des de la banda dreta, atacant ahí la porteria València, buscant el passe ahí per a Les Berenguer. Ara és ixe baló de nou per a Jaureguizar i Yuri. Entrant per ixa banda esquerra. Ara ja replegat i ajunta a línies el València. I ara l'Atleti Bilbao i li costa més. Rego, de nou, buscant a Yuri. Yuri Berenguer. Ahí está Les Berenguer. Ojo que este en el 1 contra 1 fa mal. Berenguer que busca la centrada. Y ahí Altai Guido. Altai Guido. Davant Alex Berenguer. Y el córner que va a ser para l'Atleti de Bilbao.
2: Empiezan a subir las pulsaciones.
0: El córner que va a ser per l'Atleti de Bilbao. Jugada, valor para de nou per Illa. Tensa ahí a les marques, con diem ahí, contundència defensiva. Ahora ixe valor, Hugo Duro, que la tre de cap, allunyant la pilota. El valor que el recupera Vivian que la volia col·locar i la col·loca per Iñaki Williams. Ahora Iñaki Williams busca la centrada, la trau Guido una altra volta el valor. Ha tret Guido el valor, pues va un triple canvi, perquè va també Ramazzani. Va Ramazzani, Urinic i Sadik. Va un triple canvi el que va fer el míster Carlos Corberán. Ahí està preparats Ramazzani, Urinic i Sadik. A veure jugadors que se'n van, però és un triple canvi d'eixida. Se'n va Hugo Duro.
2: Diego, Hugo i Pepelu.
0: Se'n va Hugo Duro, entra Sadik. El primer dels tres canvis. Se'n va Diego López. Y entra Ramazzani y se va Pepelu y entra Urinic. Pues ahí están Hugo Duro, Diego López y Pepelu, que se retiren del terreny de xoc. Tres jugadors de refresc que les mateixes posicions. Sadik per Hugo Duro, Urinic per Pepelu i Ramazzani per Diego López.
1: Pues ahora el València que cambiará, cambiará de guió, ahora ya no será un choc com el que hem vist antes. Jo crec que ara igual busquen més verticalitat, més desmarque entre Sadik i Ramazzani, més combinació en tres quarts. Crec que és el que fa falta, perquè la València li està costant un poquet més a plegar al camp rival i sobretot encadenar ahir perill. Sí que és veritat que si no, com en la primera part hem tingut pues, igual més perill que l'Atlètic Club, sobretot també per ese penalti, pues en la segona part jo diria, Robi, que pues, Unai Simón no està siguent pràcticament protagonista.
0: Bueno, pues veurem els canvis, evidentment, però buscant refrescar l'equip, pues canviar coses i millorar també, pues aprofitar la velocitat de Ramazzani per banda, pues també el treball de Urinic i a veure Sadik, perquè evidentment tant Pepelu com Diego López com Hugo Duro s'han desgastat molt i són jugadors de refresc. El Tibiró també ha fet més canvis. Acaba d'entrar Unai Gómez i Vesga. Iñaki Vesga. Bueno, pues...
1: Miquel.
0: Va al servicio de banda favorable. Miquel Vesga, sí. La treta de banda per l'Atleti Bilbao, l'Alo Dislària, n'hi ha que allunyar-lo, a veure Ramazzani, que vol treure pilota, llarga i per a Sadik, a veure Sadik, Javi Guerra, Ramazzani, se l'emporta l'Argi, a veure Ramazzani, el valor llarg per a Ruiz Rioja, contra el Ruiz Rioja Dislària, a veure Luis, continua Luis ja s'ha quedat a soles, ja s'ha quedat molt a soles, Luis Rioja busca la centrada, Sadik, gol!
5: ¡Vamos!
0: ¡Gol! ¡Sadik, gol! ¡El gol de Sadik! ¡El gol para encarrilar la victoria para Gut Sadik! ¡Para marcar en el 71! ¡Para ficar el 0-1! ¡Ahí estaba Sadik Umar! ¡Rematando de capa! ¡Qué bona! ¡Com li la colocat ahí! ¡En esa banda esquerra! ¡Luis Rioja! ¡Y Sadik ha ficat el 0-1 para encarrilar una victoria que puede ser importantísima! ¡Qué ve Sadik! ¡Qué ve Luis Rioja! Com se n'ha anat, com l'ha col·locat i ahir de cap ha marcat Sadik Umar.
2: Como se anticipa, pero sobre todo que ha jugado donde Luis, como aguanta la presión de los defensores y qué buen centro mete.
1: Rioja temporiza molt bé i fixeu-vos que vos havia dit que Vivian no estava en el seu millor moment i havia que buscar-li la volta i Sadik que s'anticipa a un Vivian que, estant en el seu moment, ni de conya deixa que el davanter s'anticipa.
2: Jugada de contragolpe perfecta, quasi perfecta.
0: Molt bona, sí, final, senyor.
1: En l'entrada de Grunic, Ramazzani s'ha dit que el partit anava a canviar. De fet, al València li convenia més en este moment. Ara ja no, però en aquest moment un partit d'ides i venides que un partit posicional perquè estaves molt junt de l'àrea de l'Atlètic Club. I els tres punts que ara mateix són d'or, ara mateix 42 punts del València.
2: Importante, de verdad.
1: I és molt important.
2: Ui, que largo se va a hacer lo que queda.
0: Bueno, pues ahí está el gol de Sadik. El gol de Sadik per avançar a València al marcador, per a ficar-se per davant. I ara també n'hi ha que saber jugar el partit. Ara també tenim que saber jugar el partit. Ricardo Arias, després d'este... 0-1,
2: Hombre, y más que lo has hecho desde que ha empezado el partido, Muy bien.
0: Bueno, pues el gol de Sadik que fica el Valencia per davant al marcador, que sería una victoria importantísima. Y Xosan el H, 42 punts, que ens donarien molta tranquil·litat, però encara queda molt. N'hi ha que continuar lluitant i disputant este partit fins al final. Ara estan fora de xoc, s'ha dit, que ni se passa que li havia col·locat Javi Guerra, però evidentment este gol ens té que donar moral, confiança, perquè l'equip estava bé, l'equip estava serio, estava ordenat, estava fent un bon partit així a la catedral, en Sant Mamés, i ara este gol, estar per davant al marcador, té que reforçar-nos encara més.
2: I la primera,
0: en tot el que esté dient.
2: Rovira, la primera pelota que toca, Però que bien s'anticipa, que bien sabe ver el movimiento de Luis.
1: I el balón, el fica, aún té que ficarlo.
0: La jugada és bona, Javi Guerra lluitant-la, llançant a Ramazzani a Rioja, i Rioja ficant una centrada sensacional i rematant de cap, impecable. Sadik Umar, bueno, pero ni hay que continuar.
2: Hemos hecho lo difícil, Robi. Hemos hecho lo difícil. Ahora
0: 75-30 de la segunda parte.
2: Ahora tenemos que hacer lo súper difícil, que es saber jugar los 15 minutos, esa templanza que necesita el partido ahora. No perder balones, hacer las posesiones muy largas.
0: El balón de Iñaki Williams, el balón centra Dislari. ¡Ojo el remate! ¡Dimitrievski! ¡Dimitrievski ha aparegut una otra vuelta! ¡Qué una parada de Stole! ¡Dimitrievski, Salvador! ¡Salvador Dimitrievski! ¡Qué una parada acaba de ver ni la treta Unai Gómez! ¡El remado Unai Gómez a Navadins! ¡Y ahí estaba Stole Dimitrievski para hacer una otra parada! ¡Pero aparecer! ¡Ahí el Salvador del Valencia! ¡Quina matrete! ¡Stole Dimitrievski! ¿En qué momento está el de Macedonia? ¡Espectacular! ¡Stole Dimitrievski!
2: ¡Dios santo!
1: ¡Mare me guarrobi! Se ha estirado como una... como una goma de chicle.
2: Stole muy similar la jugada a Sadí, pero desde más, pero más lejana.
1: Muy similar, y cuidado, porque ahora que estaba mirando que el remate ha sido de Unai Gómez, al Valencia le pot convindre moltíssim més partir de corre calle, perquè ara mateix Robi i Ricardo, el mig del camp de l'Aleti Club és molt lento.
0: Jaureguizar una volta penja d'Islària, n'hi ha que trobar aquesta pilota. Vinga, ara també n'hi ha que
2: tindre un poquet de control del partit, pararlo,
1: perquè sí, però ves que per exemple és un jugador que li costa moltíssim.
0: Però ara ells estan apretant-nos, evidentment. Ells estan jugant a Europa. Esta derrota per ells és un pas enrere. I ara van apretar-nos i van exigir-nos molt. Per això nosaltres, el que diem, tenim que saber jugar este partit, tindre un poc el control, parar el partit, tirar també de lo que se sol dir, ixa experiència. Quant ara és Àlex Berenguer el que juga. Ja dic que l'Atleti lo ara en terreny de xoc del València, apretant-nos ara. I se való per a que jugue ahí Jaureguizar, buscant el passe d'Islària Peña. Aquí William Xomerta, córner. Xomerta, córner. Ara ells ara estan buscant a la desesperada empatar este partit. Consigue després del gol que ha marcat Sadik. Ja diem, ahí ha aparegut providencial Dimitrievski. Quina parada li ha fet a Unai Gómez. Quina parada, quina mà li ha tret Salvadora, perquè anava dins. Ha volat Dimitrievski, se va a trobar el córner. A veure, se va a lo d'Islària. Xa pilota, n'hi ha que allunyar-la. La trau Luis Rioja. La tret i l'ha allunyat ahí Luis Rioja. Ni se corre, que havia votat l'Atleti Bilbao. La pilota continua sent per a d'ells. Hi havia dos balons dins del terreny de xoc, diu l'àrbitre.
2: Bien, Luis, bien. Balón ahora fuera de San Mamés, lo más cerquita.
1: Cada vegada que veig repetida la parada de Dimitrievski me pareix millor, encara. I també, ja que, com deia Ricardo, balón fora de San Mamés, perquè això és com tot, és més difícil quasi...
0: Se'n va fora. Se'n va directament fora, millor. Va ser treta de porta per València. Ricardo, tenim que saber jugar el partit ara, eh? Ells ara mos van apretar, mos van exigir.
2: N'hi
0: ha que pararlo, n'hi ha que tirar... d'experiència, d'ofici, tindre l'ofici, tantes voltes que hem anomenat, però ara n'hi ha que tindre ofici, saber jugar el partit, parar-lo quan toque, en fi, tot això, que Ricardo Arias sap ben bé.
2: Pues sí, es lo que queremos, ¿no? Que sepan aguantar ahora las embestidas del Athletic, porque se van a vaciar ahora en ese tipo de jugadas, y sobre todo Según van pasando los minutos, aún más, ¿no? Y cuidadito con las jugadas tontas, y sobre todo el peligro, rápidamente alejarlo de tu portería.
1: Pues una cosa vamos a decir, parlant de ofici, la mitjana d'edat del València és més major que la de l'Atlètic. L'Atlètic està en 27-4 i el València en 28 anys. Imagina que a veure si es nota ara en els últims minuts, si tirem d'ofici per mantindre un resultat que és quasi més difícil de mantindre que d'aconseguir.
2: Oh,
0: una victòria que seria importantíssima, ja dic, en això s'anelatx. 42 punts que te donarien, jo crec que molta tranquil·litat i la permanència pràcticament virtual, però bueno... No n'hi ha que cantar victòria, que encara queda molt. Estem en el minut 79, 34 partit. Estem en el tram final d'encontre. I juga l'Atleti Bilbao, que ells volen empatar el partit, consiga. Estan lluitant per Europa i este resultat és un pas enrere per a ells. El balón ahora que trae Chuarra, Alex Berenguer, per banda esquerra, buscante el pase para Jaureguizar. Ahora ahí volía a tallar Ramazzani. El balón de Yeray Herrera, buscante a Vivian. Vivian en la pilota. Vivian que va a cambiar el choque, buscar el pase. Ahí para Gorosabel. Gorosabel y Vivian Arrere, de no para Yeray. Yeray para que traga la pilota.
2: Como cojamos.
0: En la esquerra estaba Yuri. Ahora Yuri. Yuri que la va a colocar.
2: Fíjate.
0: El pase para Berenguer. Berenguer en la frontal. Retalla Berenguer.

0: una victoria que sería vital per la permanencia. Allá va Troy de banda. El Valencia la pilota muy bien, la fica José Luis Gallá. Guido, el balón que vol recupera el Leti Bilbao. Guido, disputante y se pilota la yuña. Guido, el balón Yarque, que recupera Geray. Pero el Leti de Bilbao, Geray en la pilota, la vol chugar. Buscar esa banda esquerra, pero Yuri. Yuri, el balón toca en la hija Oreguizar. Ahora Perales Berenguer. Berenguer, amb la pilota, la va a pinchar Berenguer. Ojo que entra Iñaki Williams. Entra Iñaki Williams, la coloca arriba, la pilota a la frontal del área. Y se voló una otra vuelta en el rechazo. Espera Deitch. Espera Leti de Bilbao. Ahí ni a que ir. Va Sadiq Umar. Ahora recupera la pilota Javi Guerra. El balón que ha tocado el jugador de la Leti de Bilbao, Miquel Vesga. Y la pilota que va a ser nuestra.
1: Hay que morder, hay que presionar ahí en el medio campo. Que como robemos un balón, lo vamos a hacer el segundo. Ellos están totalmente volcados y encima además la gente que tiene atrás son lentos de por sí.
2: Sí, la verdad que tant a Gorosabel com a Geray com a Vivian, Yuri, és altra cosa, li costa un animal a correr per carrere.
1: Hay otro cambio.
2: I tu tens...
0: Va un canvi. Va a entrar Unai Núñez. Va a entrar Unai Núñez al terreny de xoc. El central basc, el jugador ex de l'Atleti Bilbao. És un partit també especial, però Unai Núñez se retira. Javi Guerra... Y va a entrar Unai Núñez.
2: Pues y así entra
0: Unai Núñez. Aplaudiments. Estos... Para el central del Valencia, ex del Atleti de Bilbao. Y se va a colocar. Pues en una defensa de tres centrales.
1: Estos partidos son los que curten a jugadores como Javi. El saber jugar con este tipo de sufrimiento. Si lo sumas a la calidad que pueda tener un jugador como Javi, es lo que lo curten. Y la verdad es que hoy lo ha sufrido,
0: pues,
1: Javi.
0: Replantejament tàctic que fa el míster Carlos Corberán col·locant tres centrals. La entrada de Unai Núñez en Xomerte i en César Tàrrega.
2: Pues retirant
0: a Javi Guerra.
2: Hi ha un famós actor que en l'entrada de Unai Núñez entra en joc perquè, recordem, la famosa ley de l'ex, que es diu que pues els jugadors solen marcar als seus ex-equips, així que a veure si és de veres.
0: Va el córner.
2: I Unai Núñez... Pote algún gol.
0: Va el córner per a Leti Bilbao, minut 83. Vales Berenguer des del cantó de la porteria. Stoli Dimitrievski. Allà va Berenguer, la pilota munta per ixe baló directament a les mans de Dimitrievski.
1: Quédate media quan hora ahí.
0: S'ha fet mal Xomert. Està Xomert en terra. Està Xomert en és no sé si és Xomert, sí.
1: Sí.
0: És Xomert el que s'havia fet mal en ixa jugada.
1: Ha sido con Unai. Ha sido con Unai, porque se va corriendo de donde está. Ya verás en la repetición. Algo le ha hecho.
0: Bueno, pues
1: nosotros tenemos.
0: Se va a recuperar Xomert.
1: Dos ventanas. Estamos
0: en el minuto 83. Minuto 83.
1: Ah, no.
0: La Leti de Bilbao ahí, ahora el seu jugador Dimitrievski a terra.
2: Dimitrievski
1: a terra. Se choca con Unai.
2: Robi se choca Unai Núñez y Xomer cap en cap.
1: Cerró.
0: Dimitrievski a terra, está en problemas el porter del Valencia, así están protestando porque diuen que es cuento de Stole Dimitrievski, pero això la bronca de Samamés, pero Stole Dimitrievski diu que entren els servicis mèdics. Diu que entren els servicis mèdics i allà va el doctor Aliaga atendre Stole Dimitrievski en este tram final de partit en este minut 84. Ahí estan les senyals horàries, les 6 de la vesprada. Minut 40, la segona part, 85 de partit, el xoc parat atenent a Stole Dimitrievski, el porter del València.
2: I Julen Calfante, Robi, Julen Calfante en Sant Mamés, en sa casa. Bueno, encara que la seva casa és Mestalla, però ja manté la gent. Ja que vore, perquè és molt important tindre a un porter com Dimitrievski, en esa veterania, en esa... bueno, és un perro viejo, no, Robi? Però bueno...
0: Sí, home, anem a veure. Quan ell ha cridat als servicis mèdics, perquè no se trobarà bé, no sé... Ara el doctor Aliaga està dient-li a la banqueta que està bé, que pot continuar, perquè estava calfant Julen Aguirre-Zabala en la banda, però el doctor Aliaga ha dit que pot continuar Stolei

0: Zubieski. En este tram final de partit, així en Sant Mamés, en este minut 40-85 de partit, el València fent valdre el gol de Sadiq Umar per a guanyar este partit, que seria importantíssim, vital per la permanència, però encara queda molt. I és ara l'Athletic Bilbao el que fica de nou la pilota en moviment. Ixe baló és Gorosabel, buscant Iñaki Williams de la banda dreta. Iñaki Williams encarant, busca el passe per a Gorosabel, no s'han entès millor, trau el baló Filip Ugrinic, però no ha pogut connectar Filip Ugrinic ni en Ramazzani ni en Sadiq, i la pilota la torna a recuperar l'Atleti Bilbao. El baló per a que jugui Yuri Berenguer per banda esquerra, atacant ara la porteria del València. L'Atleti Bilbao vol empenjar aquesta pilota dins l'àrea, vol el baló amunt, Xomer que la vol traure, també l'acompanya Luis Rioja, ojo el rechaz que la replega Gorosabel, el baló dins l'àrea, ixa pilota n'hi ha que allunyar-la d'ahí, el baló que li queda a Jaureguizar busca el passe, el baló, la treta i el València, defensant de Núcleos i Dense, el llançament fora. La jugada estava invalidada per fora de xoc, però València i patint, rabiant, defensant en tot en esta jugada de l'Atleti de Bilbao, que tractava d'arribar a la porteria el València, i en els minuts finals, en els minuts decisius, el València sí en Sant Mamés, defensant en tot el que faça falta per a que no se pugui escapar esta victòria vital, 3 punts vitals per la permanència. Tretien llarg, el baló llarg, Dimitrievski, ara n'hi ha falta de Sadiq, diu l'àrbitre. I l'àrbitre que se'n va a la banda, advertir a Carlos Corberán. Se'n va a la banda, advertir a Carlos Corberán. I el baló de nou en moviment. Tram final d'este partit, minut 86 de partit, 42 de la segona part. El València guanyant 0-1. Trau la pilota Guido, la llunya, llarga i per a Sadiq. Corre Gerai i Sadiq. Sadiq entropessa i el baló acaba en les mans d'Unai Simón. La pilota per l'Atleti Bilbao, toca baixar, toca defensar al València. Vinga, que estem ja en els minuts decisius, en els minuts finals, i ells ara van apretant-nos, van exigir-nos molt, van a buscar el gol a la desesperada. Penxe la pilota en la frontal de l'àrea, la trau Tàrrega, Sadiq, ojo, ixa pilota continua en poder l'Atleti Bilbao. Ahí va Dimitrievski, la protegeix en Unai Núñez i César Tàrrega. I el baló per a Stole, Dimitrievski, vinga, ara tenen que passar els minuts. Que no se jugue res, Ricardo, lo que se sol dir. Que no se jugue res, Sara. El ofici més que mai de l'equip que està present. Ojo que renís la pilota a Sadiq. Ha tractat de sorprendre Sadiq des de lluny. Ahí a Unai Simón. Però ahí li haguera pogut passar Sadiq a Ramazzani, que s'ha precipitat un tant el davanter del València. Quan ara ataquen ells, encara que vol recuperar la pilota Guido Rodríguez, a veure que se l'emporta Guido, el baló per a Sadiq Umar, a veure Sadiq que s'emporta la pilota, Sadiq amb el baló, Sadiq que busca el passe ahí per a Renzo Sarabia, ojo ahí a Renzo que buscava la passada, el baló no ix, continua Renzo Sarabia la pilota, Berenguer que arriba ixe baló, estem en el 89, anem a estar pendents, el temps afegit, que és molt important el que li quede a este partit, perquè és el que li queda al València per a defensar el gol de Sadiq, que està donant la victòria. El baló de Yuri. Yuri, la pilota per a Jaureguizar. Ahí talla Beguido, però el rechaz és una altra volta per a l'Atleti Bilbao, per a Gerai i Vivian. Vivian buscant el passe a Incurtet per a Gorosabel.
1: Gorosabel
0: per a Iñaki Williams. Iñaki Williams, ahí és en 40, Gallà, vore Gallà. Vega ja el tall. Vega ja el tall per enviar la pilota fora. Vinga, que se va a complir el 90. Se va a cumplir el 90, anem a estar atents, ahí el temps afegit, penjarà la pilota l'Atleti Bilbao, el baló amunt, ahí estava Dimitrievski per a fer-se la pilota, ahí el porter del València, Salvador Heroi, també, oui senyor, en parades decisives importants, 7 minuts és el que li queda al partit, 7 minuts de temps afegit, un món encara.
2: Pues, Robi, te vaig dir una cosa, esto es coincidencia del destí. 7 minuts, com els 7 anys que duem sense sumar 3 punts de Sant Mamés, i és possible que este any, per fi, 7 anys després, pues, puguem...
0: Vinga, va, vale. Anem allà, a veure si és de veres. i el València en estos 7 minuts d'afegit pot aconseguir aquesta victòria final, però ara va apretar l'Atleti Bilbao amb aquest baló. Trauguido, vinga, aquesta pilota, n'hi ha que allunyar-la, finalment l'ha tret Urinic. Finalment va ser Urinic, se prepara Jesús Vázquez també per entrar al terreny de xoc, demana Carlos Corberán intensitat als seus jugadors, vinga, tensió competitiva fins al final, no n'hi ha que baixar els braços, no n'hi ha que rendir-se en este tram final de partit, en estos 7 minuts que queden, vinga, n'hi ha que defensar la victòria, que és importantíssima. Ara és banda per l'Atleti de Bilbao, el baló que trau ja l'equip basc, la pilota en moviment, la volen jugar ells, el baló per l'Atleti Bilbao, penxe la pilota Jauregui, Zarojo, el remat, Dimitrievski, el remat de Guruceta de cap, ha parat ben col·locat, estava ahí, estola Dimitrievski per a fer-se amb la pilota, quan ja estem en els 7 minuts d'afegit, ja s'ha complit un minut, prepara con Diego Jesús Vázquez per entrar al terreny de xoc, pilota llarga, buscant a Sadik, a veure Sadik en la disputa en Geray, Sadik i Geray, Sadik, Luis Rioja, se l'emporta Luis Rioja, se l'emporta Luis Rioja, la pilota busca el Ramazzani, a córner, a córner.
1: Però estar media hora para sacarlo.
0: Que ve Luis Rioja, con li havia col·locat la pilota Luis a Ramazzani, i a córner ha enviat ahí Yuri,
1: ahora
0: y se való.
1: Que se queden en el córner ahora ahí, que pasen dos o tres minutos.
0: Pues allá va Luis Rioja a traure el córner. Ja han passat dos minuts del set que ha afegit l'àrbitre, encara ne queden cinc, encara queda molt, però n'hi ha que saber jugar estos últims minuts. Ahí està el València buscant el pas arrere, Guido ha tret el córner arrere, la pilota per a César Targa, César Targa i Xomert, Xomert una altra volta buscant el passe per a Guido Rodríguez, Guido ara penja la pilota, però l'avantatge va ser per a Geray, a veure que apareix Urinic, però no ha pogut arribar Ramazzani, és l'Atleti Bilbao, Jaro Eguizar, el que troba la pilota, Montent Eixara, i Xir Ràpids, en ixe baló de Miquel Vesga, a la dreta per a Gorosabel, Gorosabel, Jaro Eguizar, Jaro Eguizar amb el baló, talla Beguido, arriba Ramazzani, vinga, té que Xir Ràpid Ramazzani, vinga, esta és nostra, a veure Ramazzani, Sadik, Sadik, Ramazzani, se va una autopassada, però ha aparegut per darrere Miquel Vesga, per a ficar la pilota per a Unai Simón, que la trau ja llarga, ixe baló per a Yuri, Yuri buscant el passe ahí per a Iñaki Williams,
1: ficava
0: el, la centrada darrere,
1: buscar los
0: el
1: corners, que trau, hombre, para pasar tiempo, para que transcurra el tiempo, hombre.
0: Queden 4 minuts, queden 4 minuts, ara Urinic que allunya la pilota a la porteria Atleti de Bilbao, 4 minuts queden encara del set que ha afegit l'àrbitre, este final de partit més emocionant que mai, així en Samamés, el València està guanyant amb el gol de Sadik, però encara n'hi haurà que patir molt, n'hi haurà que defensar molt. Si volem aconseguir la victòria, és Iñaki Williams. El passe per a Geray, Geray que penja la pilota. Busca Gorosabel, ahí la toca. Gallà, córner. Gallà, córner, ha tocat. Era Luis Rioja, era Luis Rioja.
1: Ai.
0: El que havia ficat el cap per a desviar a córner. La pilota per a l'Atleti de Bilbao.
2: Pues tres minuts.
0: Corner des del cantó esquerre. Pues queden 3 minuts. Se va a treure el corner. Jugada a baló parat. De nou perill. En la porteria del València. N'hi ha que defensar-ho. I se corre. I se baló amunt. El remat per dalt.
1: Bueno.
0: El remat que se'n va per dalt de la porteria. De Stole Dimitrievski. Queden 3 minuts. Vinga, queden 3 minuts. Li queden al València per assaltar de nou Samamés, per a tornar a guanyar així en la catedral, que feia molt de temps que no guanyava des de la temporada 2019, 7 anys, 7 que no guanyava València, i està guanyant en un partit que és vital per la permanència, 42 punts que ens poden donar la tranquil·litat, la permanència virtual en esta lliga tan apretada. Allà va traure Dimitrievski, el baló de Stole llarg, buscant a Sadik Umar, arriba Ramazzani, arriba Ramazzani per banda, però n'hi ha falta a Sadik, n'hi ha falta a Sadik sobre Yuri, n'hi ha falta a Sadik sobre Yuri. A veure, està preparat el canvi, està preparat el canvi Jesús Vázquez, la banqueta del València està advertint l'àrbitre, a la banqueta del València que no isquen, que es mantinguen, i hi va el canvi. A veure el canvi, està Jesús Vázquez, havia tret, però va el canvi primer, va el canvi primer, se'n va Renzo Sarabia, se'n va Renzo Sarabia i va entrar Jesús Vázquez. Es l'últim canvi que va a fer el València. Renzo Sarabia, entra Jesús Vázquez al terreny de xoc. Es va a jugar a cama canviada, Que ella continua a l'esquerra, ara Jesús va a passar a la dreta. I estem ja en els dos últims minuts.
1: Bien, Renzo,
0: dos
1: bien.
0: Últims minuts.
1: Bien, hijo, bien, Renzo.
0: Del set que ha fet l'àrbitre, vinga, que estem tocant en la punta des d'ells la victòria. Ara n'hi ha que defensar més que mai, vinga, no n'hi ha que baixar els braços, no n'hi ha que rendir-se, n'hi ha que lluitar fins al final. És l'Atleti Bilbao, el que juga és Vivian, el que té la pilota. Vivian buscant el passe a Miquel Vesga. Miquel Vesga, Vivian va penjar el baló, el penja, el va a la pilota amunt, la treta i César Targa. La pilota l'ha tocat ahí. Era Gallao, Luis Rioja. Luis, el que l'ha tocat i és córner. Se lamenta Luis Rioja per tocar i se baló que ha anat a córner. Que va a traure l'Atleti Bilbao, se córner, cuidado, la pilota amunt. La treta i Guido. Guido que lluny la pilota, corre. Ahí Luis Rioja per a fer-se amb el baló. Que recupera una altra volta l'Atleti Bilbao. Ojo, estem ja en els segons finals. De ser que ha fet l'àrbitre. La pilota se'n va anar fora, se'n va anar fora, se'n va anar fora. Vinga,
1: això
0: ja està. Vinga, que això ja està, queden segons. Això ja està. Se van a complir els 100 minuts d'afegit del temps extra i el València va aconseguir una victòria que pot ser vital, que pot ser importantíssima per la permanència, per la salvació, per la tranquil·litat, pels 42 punts. Sí, senyor, per assaltar de nou Sama Més, que feia molt de temps que el València no guanyava. 7 anys, pues tot això està aconseguint-ho en este dia, en este diumenge, 10 de maig, ve el baló amunt, la lluita, la disputa, aureixa pilota, que vol allunyar l'Atleti Bilbao, va Guido Rodríguez, arriba Sadik, Sadik per a Ramazzani, a veure Ramazzani que trata d'arribar al tall en defensa, això ja està, alçada tota la banqueta el València, té que pitar ja, el temps ja està complit, ja passen 30 segons del temps complit així, en Sama Més, va guanyar el València, va sumar una victòria vital per la permanència, 3 punts d'ors, 42 punts per a estar molt més tranquils en este final de temporada. Ahí està Jesús Vázquez aguantant la pilota, el canterà el València, Jesús, el baló eixit és banda, però està ja complit, passa ja un minut del set d'afegit, reclamant l'hora ja els jugadors del València. A l'àrbitre, ahí está el final,
1: bien.
0: Ahí está el final. Ahí está el final. La victoria vital, importantísima para el València, para colocarse en 42 punts. Yo creo que es virtualmente la permanencia, es la tranquilidad para los tres últimos partidos de Lliga, en un partido muy serio que ha fet el València, así al estadi de Sant Mamés, guanyant-li a la Atleti Bilbao, que estava jugant-se Europa, assaltant de nou la catedral, després de 7 anys que el València no guanyava, ha tornat a guanyar amb el gol de Sadik, amb el 0-1, sí senyor, el València suma 42 punts, el València està molt més tranquil, el València pràcticament està salvat, és una permanència virtual, però avui n'hi havia que sumar 3 punts, i el València els ha sumat en un molt bon partit en Sant Mamés. Amb un València sempre, sí senyor. Ahí estan els nostres, se'n van a ixe cantó. Als més de 300 aficionats valencianistes per a donar-los les gràcies, per a celebrar en ells aquesta important victòria, sí senyor, que ens dona molta tranquil·litat. 42 punts que poden valdre una permanència per al València.
2: Pues el València, que per fi 7 anys després ha guanyat així en Sant Mamés, menos mal, perquè mos feia falta com l'aigua a un ànec, perquè, vamos, de perdre este partit hagués plantat a falta de 3 jornades, a 2 puntes del descens, i rivals molt complicats, Rayo Vallecano-Mestalla, a domicili contra la Real Societat i l'últim partit contra el campió, segurament, encara que no sé matemàtic, el Barça. Sense cap dubte, pues 3 punts molt necessaris en ese gol de Umar Sadik, el València que se'n va als 42 punts ara mateix, Rayo Vallecano, Osasuna i València està en esa posició número 12, este massing del descens per... Podemos. No per jugar, Ricardo, una volvemos, valoración de este partido.
1: Volvemos a recuperar los puestos que hemos perdido por los resultados de los demás, ¿no? Pero sobre todo darle la importancia que tiene el resultado, porque sin lugar a dudas, y a expensas ya de lo que hagan los demás, hemos cumplido con nuestra obligación, que era ganar nosotros, y además encima en un partido tremendamente complicado, en un escenario en los que muy pocos equipos suelen puntuar. Aun a pesar de que el Athletic esté como esté, todo lo que tú quieras. Pero los que estábamos abajo éramos nosotros, y este triunfo le va a dar mucho aire al equipo, mucho, muchísimo. Y sobre todo la tranquilidad a la gente para que el jueves, el día del Rayo, se certifique de alguna manera ya la tranquilidad para todo el año.
2: Bueno, te vas a decir, Messi, es el récord del Athletic Club en derrotes. De set derrotes del Athletic Club esta temporada, pero en San Mamés han encadenado set en esta. Es seguramente la pitjor cifra en molts anys del Athletic Club. I el València, que ha contribuït a esta cifra, en l'Athletic Club que perd i se partit, que estaven ahí peleant-se per Europa, barallant per Europa.
1: Mira.
2: I les imatges que vegem sí, en la televisió és lo bonico. És lo bonico de futbol vestuari que ha patit i patís molt per la situació de l'equip, que no mos oblidem que encara que aconseguim esa permanència, pues l'equip sempre vol anar molt més damunt, perquè som el València Club de Futbol, però dins de lo que
1: sí,
2: cap,
1: señor.
2: Pues te lleves un pez de damunt.
1: Tu, senyor, tu lo has dicho. Hoy el València ha sido lo más parecido a lo que ha sido el València siempre. Un equipo aguerrido, serio, duro, que ha sabido luchar, que ha sabido pelear el partido, que bueno, que más allá de que hayan tenido muchas o pocas posibilidades y oportunidades, pues bueno, ha sido ese equipo aguerrido, ese equipo... duro, que no te deja jugar, contra el que nadie le gusta jugar, y lógicamente pues bueno, la victoria es más importante de lo que todo el mundo pueda creer. Y porque a mí te digo una cosa, a mí el partido del jueves me daba un miedo horroroso.
2: Pero
1: horroroso.
2: A mí, honestamente, vamos, estaba a temorir porque el Rayo Vallecano encara tendría un partido más antes de esa final de Conference League. Y yo creo, Ricardo, que al ser jornada intersemanal, Íñigo Pérez probaría al equipo titular en Mestalla para que plegaren en rodatge. Yo estaba un poquet atemorit, pero bueno, ahora que fiquen el equipo que huyen, que este equipo tienen los mismos puntos que nosotros, van a emanar a los tres puntos, a sumar esos posibles 45. ¿Cómo cambia la vida, Ricardo?
1: Sí, totalmente. Yo creo que esto le va a dar un plus de tranquilidad al equipo, un pozo de confianza, porque la verdad es que el equipo... Durante muy pocas jornadas, durante este año, ha podido contar con la posibilidad de afrontar un partido en casa con la tranquilidad que lo va a afrontar el jueves.
2: I sobretot, molt important, recordem que en estos 5 punts de diferència que tenim respecte a les zones de descens, molt important el gol averatge, Ricardo, perquè de 8 rivals que estan ahí clavats en la baralla pel descens, encara que ara mateix el València en 42... pot ser que virtualment hi un poquet d'eixa cabala, pues tens el gol averatge guanyat contra Espanyol, Sevilla, Alavés i Levant. El tens empatat contra Mallorca i Girona i en contra el Elx. O sigui que de 7 rivals que estan en la posició de descens, inicia lluita, solament tens el gol averatge perdut contra 1. Això, sumat a que ara mateix te vas a 5 punts respecte a les places de descens, pues no está feta en cara, pero virtualmente.
1: Ellos se tienen que dar cuenta de que este es el camino a seguir. Esta es la línea correcta.
2: Esta es la línea correcta que
1: el equipo se tiene que casar, porque es el que le da resultados, el que cuando están los 11 dispuestos a jugar al nivel que han jugado hoy, le pueden competir a cualquiera. Y eso es por lo que tienen que pelear, por intentar parecerse lo máximo posible al equipo que ha jugado hoy en San Mamés.
2: Pues com diguem, al final el València que ha conseguit estos 3 punts d'or, a més està Josep Rovira en San Mamés, a veure si podem fer-nos en ell quan siga possible, però ahí l'escoltem.
0: Así estem amb José Luis Gallá, el capitán del València. Os podéis imaginar, contento, feliz, era una victoria muy importante en un estadio donde hoy el Valencia lo ha saltado después de 7 años, pero la victoria es vital por la permanencia, por esos 42 puntos. Gallá, feliz, ¿no?
3: Sí, feliz. Por ganar aquí. Hacía muchos años que el Valencia no era capaz de ganar en este estadio. Hemos visto la dificultad, ¿no?, que conlleva jugar aquí, la gente como aprieta. Es un campo, la verdad, que da gusto jugar, ¿no?, porque es un ambiente de fútbol al máximo. Y bueno, hemos demostrado tener personalidad, como ya lo hicimos en Sevilla, también en un ambiente muy, muy complicado. Y bueno, al final hemos sacado tres puntos importantes que bueno, que nos tienen que dar confianza para afrontar estos tres partidos que nos quedan, que los vamos a afrontar con la misma mentalidad que lo hemos afrontado hoy.
0: Una victoria para la tranquilidad en este final de temporada.
3: Bueno, al final nosotros de tranquilidad nada. Nosotros vamos a querer ir a por el próximo partido. No nos podemos relajar. Estamos viendo cómo está la parte baja y cómo está de apretado todo. Entonces, sí que es una victoria muy importante, pero obviamente el jueves queremos conseguir tres puntos más y bueno, y seguir.
0: Hay que seguir luchando porque evidentemente quedan tres partidos y sigue habiendo muchos puntos en juego. Pero lo que hoy se ha hecho aquí es muy importante. En un partido muy serio, el Valencia compitiéndole, plantándole cara al Atlético de Bilbao, que recordemos, ellos se jugaban en Europa, no era fácil y lo habéis conseguido.
3: Sí, ellos son un gran equipo, son un equipo muy de los importantes de la liga. Hoy se ha demostrado que este equipo, el Valencia, pues bueno, le puede competir a todos si está bien, si está ordenado, si es un equipo compacto, con las ideas claras. Y hoy se ha visto un Valencia muy reconocible, donde hemos peleado hasta el final, donde hemos sufrido, tenemos que sufrir obviamente en este campo, pero es verdad que el equipo se ha entregado y cuando al final se entrega, pues los resultados llegan.
0: Lo dicho, ahora jueves, Rayo Vallecano, a seguir luchando.
3: Sí, el jueves tenemos un partido súper importante, igual o más que el de hoy, entonces tenemos que ir mentalizados de conseguir esos tres puntos que nos permitan sumar de tres en tres y mirar al siguiente. Es lo que tenemos que hacer.
0: Enhorabuena, capitán.
3: Gracias.
2: Pues les paro desde nuestro capitán José Luis Gallá, que con ella anima a continuar lluitant perquè no hi ha trec a mi. Encara no acaba la lliga, encara queda molta lliga, 9 punts en xoc. Primer, este dijous, Rayo Vallecano, després el cap de setmana en el Real Stadium contra la Real Societat i per últim, rebrem en Mestalla, tanquem esta difícil temporada contra el Barça.
4: Hola, soy José Luis Gallá y espero que no falteu en la cita todos los partits en VCF Radio.
5: Han escuchado una reemisión del partit del Valencia. VCF Media Radio, la veu del Valencia Club de Futbol. Conecta't al sentiment. Van a escuchar una reemisión del programa ¿Cuánto sabes del Valencia?

0: Porque este año estamos todos. Maybe if I would hold you together and things out of care.
1: El millor de VCF Media.
2: Hola, soy Rubo. Escucha todos nuestros partidos en la radio oficial de Valencia.
3: El Nou Mestalla. Una experiencia que va más allá del fútbol. Un escenario donde la imagen, la luz y la tecnología se unen para crear un espectáculo único. Un ambiente que transforma cada partido y evento en una vivencia inmersiva y una experiencia audiovisual sin límites. Un proyecto ambicioso. Diseñado para ser el estadio del futuro y referencia mundial en deporte y entretenimiento. El Valencia Club de Fútbol y Max Amaze llevan la pasión al siguiente nivel. Bienvenidos al futuro. Bienvenidos al Nou Mestalla. Hi ha moltes maneres de viure el dia a dia del Valencia Club de Fútbol i després està VCF Media Radio. Un equip de professionals de primer nivell t'ho conten tot el nostre equip, amb un sentiment i passió inigualables. Els partits els vivim amb tu, així.
4: Javi Guerra, dins l'àrea, Javi Guerra! Gol! I gol! Javi Guerra!
3: T'informem cada dia amb rigor.
5: Ho hem contat, ho hem dit sempre. S'han guanyat a pols. César Tàrrega, Javi Guerra, Diego López.
3: Amb entrevistes exclusives i els millors reportatges per a tu.
6: Hola, afició. Estic molt feliç de seguir així per molts més anys. Gràcies a tots pel vostre suport. Amunt València.
3: Sense oblidar-nos del Mestalla.
7: Ja sap Miguel Ángel Angulo que té que conformar un bloc que d'una manera o altra va ser competitiu perquè el nivell de la plantilla és molt alt.
3: Ni del femení.
8: El València Club de Futbol Femenino, el conjunto de Miquel Crespo, hay que sacar conclusiones positivas y a partir d'ahí afrontar un año muy exigente.
3: Ni de l'Acadèmia.
9: I el juvenil se va a proclamar campió d'un torneig a la Palma, Gran Canària, va guanyar la final al Real Madrid.
3: Amb Josep Rovira, Víctor Barea, Pablo Hors, les llegendes Arias i Bosio i un equip tècnic de producció i realització de luxe. VCF Media Radio. Un any més al teu costat, compartint amb tu la passió i el sentiment pel València Club de Futbol. VCF Media Radio. La veu del València Club de Futbol. Connecta't al sentiment.

0: Ellas son fútbol. Ellas son Valencia. Ellas son VCF Media Radio. ¡Vívelo!
1: VCF Radio. Amunt Valencia.
2: Valencia. Al cor del Mediterrani és la ciutat de la llum i del color. Una terra de valents, on el futbol és un sentiment i una forma de vida que ara obri un nou capítol a la seua història. Guiats pel vol de la rata penada, símbol de la nostra ciutat i del nostre club, el nou mestall arriba per a convertir-se en la nova casa del valencianisme i en punt de trobada per a tots els ciutadans de València i del món. Forjat amb el foc i la passió del nostre ADN, el nostre estadi serà el temple d'un sentiment transmès de pares a fills. De generació en generació, on més de 70.000 ànimes remorejaran càntics d'amor pel nostre escut. Un espai recorregut per la històrica séquia de Mestalla, on les nostres senyes d'identitat i la modernitat es troben per a dur l'experiència dels aficionats a un altre nivell. El nou Mestalla serà un recinte d'última generació preparat per a poder ser seu de qualsevol partit de les màximes competicions internacionals. La nova casa del valencianisme estarà viva i plena d'activitats per a poder gaudir d'ella de múltiples formes els 365 dies de l'any. Amb una arquitectura i concepte basats en la nostra forma de ser mediterrània, les balconades connectaran l'estadi amb la ciutat. Un lloc de referència i d'encontre que també comptarà amb una àmplia oferta de restauració i terrasses amb vistes privilegiades a l'estadi. Al nou Mestalla també s'ampliaran i milloraran les possibilitats i opcions de viure els encontres, adaptades per a que qualsevol aficionat puga triar la millor manera de sentir l'experiència de partit. I tot per a que, units com sempre, convertim el nostre temple en molt més que un estadi. En el nostre lloc al món que naix amb un compromís: honrar el nostre escut i este sentiment etern. Tots a una veu. Visca València! Amunt València! Benvinguts a casa. Los pies de los jugadores del Valencia Club de Fútbol están en las mejores manos, las de Podoactiva. ¿Y los tuyos? ¿A qué esperas? Estudio biomecánico de la pisada, plantillas personalizadas, quiropodia, cirugía del pie, la tecnología más avanzada del mundo y los mejores profesionales para cuidar de ti. Pide cita en Podoactiva Valencia, calle Valle de la Ballestera 52B o en Podoactiva Paterna, calle Mayor 2. Consulta las condiciones especiales para socios y abonados. Podoactiva, proveedor oficial de podología y biomecánica del Valencia Club de Fútbol. Los podólogos de nuestros jugadores y también los tuyos.
3: Hola, soy Joel Fontanet, jugador de Valencia Mestalla. Sigue la actualidad de la Academia del Valencia en VCF Media Radio.

0: Hola, soy Jesús Vázquez, escolta tots els partits en VCF Media Radio.
1: ¿Tienes una empresa? ¿Quieres? La salud valencianista a VCF Radio.
2: La Fundació et dona vida. Així comença la secció per a donar-vos consells, per a que des de els integrants del cos mèdic que treballen així en l'Acadèmia del València vos donen consells de salut, d'higiene, consells en general interessants per a tots aquells pues, que teniu xiquets, que teniu família, que fan futbol així en l'Acadèmia del València o en qualsevol altra acadèmia i que bueno, pues, són de molta utilitat. L'altre dia seguirem parlant amb el doctor Álvaro Sala al respecte de primers auxilis, de circumstàncies que se poden donar en un camp de futbol quan estàs entrenant, quan estàs jugant i que bueno, pues no sempre n'hi ha un metge, no sempre n'hi ha un sanitari que te pugui ajudar a resoldre aquesta situació. Com era un camp tan ampli, digue, bueno, farem una segona part. Bueno, pues avui fem aquesta segona part parlant de primers auxilis. En este cas, avui qui ens acompanya és el doctor Juan Aliaga. Doctor, què tal, com està? Bona vesprada.
3: Hola, bona vesprada.
2: També fem rotacions dins dels metges de l'Acadèmia de València. Fem rotacions i avui li toca el torn a vostè, no? Està el doctor Álvaro Sala en una altra sèrie d'ocupacions, no?
3: Pues sí, sempre n'hi ha feina per tots.
2: Clar que sí. Bé, doctor, com comentàvem, primers auxilis. És un camp molt ample, fem avui una segona tanda, podríem fer fins i tot una tercera, una quarta.
3: Sí, segurament farem més, sí, perquè és un camp molt ampli i dit això, doncs, l'altre dia el meu company pues, va parlar un poquet de circumstàncies de les que ho codixen en molta freqüència i que són fàcils de controlar. I avui volíem donar un pas més enllà i parlar de circumstàncies un poquet més greus i parlar pues, d'aquells traumatismes que afecten a la zona cervical i craneal.
2: Sí, ahí és veritat que n'hi ha més desconeixement. L'altre dia estiguem parlant pues, bueno, si te xorra el nas un poc de sang, si n'hi ha una ferida, una bambolla, bueno, cosetes que passen més en el dia a dia.
3: Efectivament.
2: Que està bé sempre, també recordar com s'ha de fer de forma correcta, però sí, efectivament, avui els temes que anem a tractar són de qüestions que poden pensar que n'hi ha major desconeixement de la gent. Així que anem a la primera de les preguntes. Està vostè preparat?
3: Crec que sí.
2: Bueno, això com si fos un concurs. Bé, com diem, pues anem amb la primera de les preguntes.
4: Soy Albert, ¿qué tengo que hacer si me doy un golpe en el cuello?
3: Bé, dins dels traumatismes de la zona alta, inclús el coll i el crani, evidentment tota la zona cervical és una zona en la que molts traumatismes poden tindre lloc. Poden tindre lloc traumatismes directes, per un col, per una colzada, per una caiguda, però quasi sempre, sobretot els més greus, solen ser traumatismes indirectes per caigudes en posicions no adequades, sobretot les caigudes laterals o les caigudes en hiperflexió del coll.
2: La típica caiguda d'un futbolista que ha anat igual a buscar una pilota de cap, se desequilibra i cau a terra.
3: El desequilibri
2: i cau en el coll.
3: Que cau en el coll o cau en el cap doblegant-se el coll.
2: Correcte.
3: Sí, efectivament. Entonces ahí hi ha una barreja de circumstàncies que poden agreujar i ese problema. I d'això és el que podrem ara pues, intentar fer un poquet de diferenciació.
2: Molt bé. Bueno, pues anem a endinsar-nos en este camp en el que puguen ser els colps al coll i anem en la segona pregunta, també incidint, no?, com dic, en el que són aquesta sèrie de circumstàncies.
5: Hola, soc Marc. Volia saber quins signes són els que me fan veure a mi que un colp en el coll és greu.
3: Bé, sobretot el signe transcendental és la pèrdua de sensibilitat del cos des de la part de coll cap avall. És una circumstància molt greu, és molt evident i és fàcil de veure, però també n'hi ha variabilitats en aquesta sensació, entonces moltes vegades el que arriba primer, que és el que té que valorar aquesta circumstància, la gravetat de la situació, pues, té que estar pendent, sobretot, de les possibles canvis en la sensació que pot tindre bé en els braços o bé en les cames la persona que ha tingut un accident en afectació del coll.
2: Uh-huh. I com se pot saber aquesta variació que pugui haver? Que n'hi ha que fer,
3: són circumstàncies individuals. Normalment, quan tu com persona normal acudixes, és possible que la persona el primer que te diga és que no noto las piernas, o noto que los brazos tengo un hormigueo, o... entonces lo que tendrían que intentar es, sobre todo cuando el paciente está comunicando un problema de estos, es intentar primero no movilizarlo y después intentar tú realmente comprobar que esas sensacions són realment diferents a les que podria tindre una persona normal, és a dir, tocar-li els braços, tocar-li les cames, comprovar que té sensació de que està notant-lo, i en el moment que tu com a persona no metge no tens una cosa que no està dins de lo normal, pues evidentment primer acudir a un metge i intentar immobilitzar el pacient.
2: Hem entrat precisament en algunes de les coses que venen en la següent pregunta, no? Que és precisament també vinculada en aquestes qüestions de quan tens un colp en el coll. Així que anem precisament ja en aquesta tercera pregunta.
6: Hola, soy Mateo. Quiero saber si me doy un golpe fuerte en el cuello, ¿qué puedo hacer?
3: Fundamental, immobilitzar el pacient, immobilitzar la zona cervical, intentar que no hi hagi cap mobilització d'aquesta zona. Si tenim a l'abast un collar cervical seria ideal. Si no el tenim, pues, hem de buscar alguna circumstància que el puguem mobilitzar, o si no, un dels persones que estiguin en el nostre voltant fa de voluntari i que intenta immobilitzar des de baix del coll el cap per mantenir-lo, que si n'hi ha que mobilitzar el pacient en una camilla, una persona té que estar dedicada simplement aquí se coi nos menege.
2: I per el xes que està fent vostès col·locant-li les dues mans
3: efectivament
2: davall de l'esquena, justament
3: davall de l'esquena, a gran del coll, i el
2: mantindre-lo rígid, no?
3: Intentant que la persona que està coordinant el coll siga la coordinadora, intentant mobilitzar el pacient a la camilla sempre des de la direcció de la persona que està agarrant el coll, que és el que mana.
2: Així que, evidentment, sempre si hi haguera un colp que pugui ser greu, tractar de parlar o de avisar
3: evidentment, als sanitaris. Evidentment, els sanitaris que estiguin prop, si tenim, nosaltres tenim la sort de que quasi sempre que viatgem, pues, si no viatgem un metge, pues, viatgem un sanitari que ja està en, ja té una experiència important en aquest tipus de coses, i a partir d'ahí, pues, si n'hi ha que evacuar, pues, evacuar en les condicions de seguretat pel pacient el més inflexibles possible.
2: Correcte, fent que el coll pues, no tinga, bueno, que es mantinga el més rígid possible i que no tinga una mobilitat.
3: En els Estats Units està, això està super, super pautat, i realment en un traumatisme cervical, encara que siga lleu, l'evacuació en una competició esportiva normalment és immediata. Ells tenen uns collerots especials que nosaltres també tenim en serveis d'urgències, ne tenim, i directament immobilitzen el pacient, i si l'enduguen, tinga o no tinga sensacions de parestèsia o paràlisi o falta de sensibilitat.
2: Següent pregunta, també parlem de colps i de traumatismes, en aquest cas canviem d'ubicació, ja no estem parlant de traumatismes en el coll.
7: Què he de fer i no he de fer quan me doni un fort colp al cap?
3: Vale, ara ja s'ha anat un poquet a la teula de l'organisme. Parlant exclusivament de lo que és un traumatisme craneal, bàsicament el que ens pot indicar la gravetat de la situació bàsicament és la consciència. És a dir, saber si el pacient en algun moment, des que ha tingut el colp, fins que nosaltres l'hem pogut atendre, o nosaltres o la persona que s'ha atès, ha perdut la consciència, i en el cas de que no l'has perdut o nosaltres no ho sapiguem, pues intentar parlar amb el pacient si està conscient. Si està conscient, lo important seria comprovar que la consciència no ve acompanyada d'una desorientació, és a dir, hi ha que saber realment si sap on està, si sap quin dia és, si sap el seu nom, és a dir, preguntar-li coses i preguntar-li molt seguit perquè ell estiga i nosaltres conscients de que realment no hi ha ningú problema. I després, altra circumstància que pot donar-nos una gravetat important és l'aparició d'hemorràgies per els qualsevol dels orificis craneals. És evidentment un traumatisme molt greu. Nosaltres és difícil que el vegem en el nostre esport, perquè és una cosa que és més fàcil per un deport en molt més contacte o en un accident en deport de motor, uh-huh. aquest tipus de coses, però pot ocórrer.
2: Pot passar, pot arribar a ocórrer,
3: sí. Uh-huh. Sí.
2: També vinculat en este assunto, en els traumatismes craneals, arriba la següent pregunta.
8: Hola, mira, me gustaría saber qué signos marcan cuando se dan un golpe en la cabeza a los niños, si son graves, si no.
3: Hem d'intentar comprovar que realment el pacient no ha tingut ninguna alteració en la consciència, d'acord? Si realment no ha hagut una alteració en la consciència, el traumatisme sol considerar-se com leve i qualsevol traumatisme passa a ser un traumatisme control domiciliari. Normalment, no, és un pas més allà, però si parlem per exemple d'un traumatisme dins d'un camp de futbol en el que estem nosaltres, si fem una valoració inicial i comprovem que és un traumatisme leve, després li donarem una fulla on li direm, mira, en casa tens que comprovar que no te passen ninguna d'aquestes coses.
2: Si t'has marejat o no t'has marejat en alçar-te, sí. Per exemple, no?
3: Si tens episodis de vòmits sense nàusea prèvia, si realment tu tens un dolor de cap mantingut i totes aquestes coses, o de repente notes que te mareixes, totes aquestes són signes d'alarma, uh-huh. després d'un traumatisme, perquè moltes vegades, així com el coll, normalment són estructures nervioses en una estructura, diguem, mòbil, el cap és una estructura tancada i hi ha sintomatologia que apareix al cap del temps, sí. Per hiperpressió, és a dir, si no una xicoteta
2: no
3: hemorràgia que està augmentant la pressió en el crani, tu no lo veus, però a lo millor a les 2 hores està causant un problema. I per això se li diu que en 24 hores deuen estar tranquils, deuen de controlar-se aquestes coses i a partir d'ahí fer vida normal.
2: Molt bé. L'última pregunta, ja també vinculat en el tema dels traumatismes craneals.
9: Hola, soy Aaron y me pregunto qué tengo que evitar si me pego en la cabeza.
3: Sobre todo, hay que intentar no llevarle importancia al asunto, ¿vale? Un traumatismo craneal siempre es una circunstancia a la que hay que tindre conter, ¿vale? No se le puede decir, ah, tranquilo, no pasa res, eso es un chichón, tranquilo, no pasa res, eso nos ha pasado a todos. Bé, doncs, pero hay circunstancias... sobretot al cap de les hores que poden donar problemes, d'acord? Ens passa com en el coll, intentar, sobretot quan són traumatismes greus, immobilitzar la zona. Uh-huh. I si són traumatismes lleus que envies a casa, sempre aconsellem, i perquè està així escrit en els diaris, que si hi ha dolor de cap, intentar no donar medicació que puga alterar la coagulació de la sang, perquè la majoria de problemes greus dels traumatismes són les hemorràgies intracraneals, d'acord? Uh-huh. Aleshores, tu, si tens un traumatisme craneal, tens un xiquet que té un dolor de cap i li dones un Voltaren, un ibuprofeno, qualsevol medicació antiinflamatòria que té descrita dins de les seues efectes secundaris, l'alteració de la coagulació, pues pots estar afavorint...
2: O una aspirina, per exemple, que s'anava abans, que fa que la sang siga més fluida.
3: Pues, tots els derivats de l'aspirina, tots ells tenen en major o menor medida aquesta, uh-huh. diguem, contraindicació en els traumatismes craneals. Aleshores, si tenim un dolor, hem de donar un paracetamol, que no afecta per res la coagulació, i el ximput. I ja està.
2: Pues perfecte. Pues bé, doctor, ahí queda l'explicació. Avui és veritat que era un tema un peliu, si voleu, més farragós, no tant del dia a dia com el dia que
3: s'ha allargat això.
2: Que no tant com el dia a dia, que estiguem parlant de, bueno, pues de com se tanyen les ungles, una altra sèrie de coses, però bueno, també poden passar en un camp de futbol, tindre traumatismes craneals o tindre traumatismes al coll. Interessant, com sempre, la selecció de la Fundació Et Dona Vida, avui en companyia del doctor Aliaga. Un plaer, com sempre, doctor, que ens hagi acompanyat. Gràcies.
3: Gràcies a vosaltres.
10: Hola, soy Yasmín. Sigue todos nuestros partidos en la radio oficial del Valencia.
11: ¿Tenías pensado apuntarte al campus de verano del Valencia Club de Fútbol y aún no lo has hecho? ¡Date prisa! ¡Últimas plazas! Si tienes entre 6 y 16 años, puedes apuntarte y consultar toda la información de fechas, precios, edades en la web campusvalenciacf.com. ¡Date prisa! ¡Últimas plazas! Ya está disponible la app del Valencia Club de Fútbol. Descárgate la app de forma gratuita en la App Store y la Play Store y tendrás noticias en primicia, todos los contenidos digitales del club y muchas más cosas que están por venir. Más Valencia, conmigo siempre. Mismo club, nueva era.
1: VCF Radio, la radio oficial del Valencia Club de Fútbol.

0: el Real Oviedo, que ya lo hizo semanas atrás.
1: Bueno, pues venga, anem a veure si el València és capaç, després d'estos primers, molt bons primers 30 minuts, de ficar-nos per davant al marcador, de somniar, d'il·lusionar-nos en Europa, perquè els resultats que volien s'està donant. Està empatant Getafe, Osasuna, està perdent el Rayo Vallecano, a l'Alavés. Només ens falta, Bocio, marcar nosaltres, que sumerisquem.
2: Es que lo vamos a conseguir, lo vamos a conseguir. Si seguimos con esta dinámica, es decir, antes comentábamos eso, que los partidos no son 45 minutos, ni 60, ni 70, ni 80, son los 90 y que adhiera el árbitro. Sí, tenemos que seguir con ese ritmo de juego, tenemos que seguir con esa ambición, y sobre todo hay una cosa muy buena que hemos estado haciendo hasta ahora en la mayoría de las veces, es la presión que ejercemos para que el Barça no pueda jugar tranquilo.
1: Sí, y señor.
3: Y permítame finalizarles acciones, estén finalizarles acciones.
2: Hombre, claro, pero eso no pasa de inicio de temporada.
3: Claro, pero voy a decir que en a tres partidos igual no has finalizado y has donado opción a que el rival a la contra te fera mal, desordenad. En esta ocasión yo creo que estás finalizando les accions de perill en les que estàs arribant, i bueno, pues estàs ahí en quatre ocasions claves buscant ese gol.
1: Ara el baló ja que vol recuperar Hugo Duro en la frontal de l'àrea, se l'emporta el gol, echado del Valencia Hugo Duro. Ara el passe mal, la pilota per a Guido Rodríguez,
3: pero recupera bé Hugo.
2: Ah, però fue falta
3: prèvia, sí.
2: Havia falta prèvia.
1: Sí, ha pitat la falta de Guido, l'àrbitre del partit, però bueno, estem en este minut 33 de la primera part. Y es una buena primera parla que está protagonizando el Valencia, diem amb intensidad, fent una buena presión vertical, amb arribada en ocasiones, com les que ha tingut, només ens falta marcar. Bueno, pues n'hi ha que continuar insistint, buscant ese gol que ens obriga el camí de la victòria en este partit, de la il·lusió, del somni de poder tornar a Europa. Ahí está Alejandro Valde, en darrerín la pilota, buscant el pase ahí. Era Gerard Martín.
3: I el Barça, com dia Bocio, tractant també de posar-li pausa al partit. El ritme que teníem no li interessa al Barça.
2: No li interessa, no.
3: Preferís jugar ahí al toc, i de tant en tant pues fer com ara.
2: Sí.
1: Ahí está ara tallant Unai Núñez. Bon passei per a Luis Rioja, vore Luis. Ahí.
3: Pues ha alzat el peu Rioja de forma involuntària. Jo crec que sí que li colpeja, però l'àrbit ha entès...
1: Sí, però és involuntari.
3: Sí, correcte. Però, de fet, l'àrbit no se n'ha ni falta, Ha donat banda per al València... Té un poquet de sang, el jugador del Barça, crec que li pega en la puntera de la bota en el rostre, així que hauran d'entrar les assistències, dar a Rioja demanant-li disculpes, perquè no l'ha vist, s'ha ajuntat les dues coses. Rioja, veritat, que alça un poquet el peu buscant la pilota, però també Gerard ha baixat el cap, així que, bueno, acció completament involuntària, el jugador del Barça en un punt de sang, i una altra vegada el xoc està de terç en el camp de Mestalla.
1: Bueno, pues això parat així en l'estall de Mestalla, atenent al central Gerard Martín. Jo he dit que la jugada ha sigut completament involuntària, perquè
3: sí, estan els jugadors del Barça apretant-li a l'àrbit, com dient-li, mira la sang que té, però ja dic, l'àrbit, excepte que canvia ara, no havia assenyalat falta i era banda per al València.
1: Bueno, pues ha parat així en Mestalla en este minut 35. En Mendizorroza continua guanyant l'Alavés al Rayo, en el Coliseum empatante el Getafe. A ver si pueden marcar.
2: Sí, sería muy muy importante, porque muy importante.
1: Pero porque el equipo también se está merisquent.
2: Sí, eso por un lado, y la otra sería que eso, que te vayas al descanso con un 1-0, ¿no?
1: Pero bueno, ahora digo yo, ¿por qué no tienen fuera de la banda a Gerard Martín, no?
3: Sí.
1: ¿Por qué no la tienen fuera de la banda? No sé.
3: Bueno, y porque ya digo, es que de fet no se ha señalado ni falta. Però bueno, això
1: però és que això
3: va a provocar que s'allargui la primera part, i en altres coses també el que va a provocar és que se torni a trencar un poquet el ritme del partit,
1: que vol el Barça,
3: que a nosaltres ens interessava.
1: És el que li interessa al Barça, a nosaltres no.
3: Sí, ara sí que ja s'alça el jugador. Rioja continua disculpant-se d'ell, torna a indicar-li que ha sigut de forma involuntària completament. El jugador que se torna a estendre en terra, el jugador del Barça, Gerard Martín, perquè acaben de frenar esa hemorragia de sangre que te en el cap, en la front, y será pilota para el Valencia. Y el Barça de momento jugando también.
2: No, que no pasa nada en una jugada de esos, hombre. Eso
3: hombre,
2: es algo...
3: yo recordé un tal Miguel Ángel Bocio,
2: sí,
3: que daba ante el Barça, va a jugar.
2: Por eso te digo que tengo experiencia en eso.
3: Y se partió el guañar en 0-1 en el Camp Nou.
2: 0-1,
3: ¿no?
2: Sí.
3: Gol de Arroyo
2: fue
3: sí.
2: El
3: y recordé la imagen mítica de Miguel Ángel Bocio en el Cap, en Menal, completamente, sí, y tople de sangre.
2: Pero luego te contaré una anécdota.

0: La salud valencianista a VCF Radio.
1: Avui en el mòbil, en la mà, en una aplicació que és molt xula. M'ho estava comentant abans, però m'agradaria que ens explicara, no? A tots els oients d'UBCF Ràdio, a tots els pares, a tots els nanos, com és esta aplicació que t'ajuda també a tindre més informació des del punt de vista sanitari.
2: Pues sí, és una aplicació que neix d'una necessitat, i és la de intentar reduir en lo possible la mortalitat en els casos més greus de parades cardiovasculars, que sabeu que és un dels i temps sanitaris més cridaners en la nostra funció. A partir d'aquesta necessitat, des del cos metge de la UEFA, en uns col·laboradors que són companys nostres d'altres clubs d'Espanya, se va pensar en una aplicació mòbil senzilla on es pogrà explicar de forma ràpida i visual què és el que hi ha que fer quan trobem en un camp de futbol pues un cas d'una parada cardiorrespiratòria.
1: És una aplicació que és per a qualsevol mòbil, no? Per als d'Android, per als d'iOS, per a tot tipus, qualsevol persona, no fa falta que sigui un metge, sinó qualsevol persona se pot baixar aquesta aplicació, que com se diu? Quin és el nom exacte? Què fem per trobar-la?
2: Bé, l'aplicació es diu CPR11. L'11 és evident, perquè estem parlant de futbol i són 11 jugadors, i el que s'ha fet és aprofitar aquesta relació del futbol per fer una explicació en 11 senzillets passos que estan pensats no per a metges, que també, però que està pensat per a que qualsevol persona que estigui en un camp de futbol en el qual no hi hagi un servei metge, que són la majoria, pues, puga traure d'un problema greu a una persona mentre arriben els serveis sanitaris que puguen fer-se càrrec de la situació.
3: Hola, soy Diego Torbi. Escuchar los partidos de Valencia en Mestalla en la radio oficial del club.
0: El Nou Mestalla. Una experiencia que va más allá del fútbol. Un escenario donde la imagen, la luz y la tecnología se unen para crear un espectáculo único. Un ambiente que transforma cada partido y evento en una vivencia inmersiva y una experiencia audiovisual sin límites. Un proyecto ambicioso, diseñado para ser el estadio del futuro y referencia mundial en deporte y entretenimiento. El Valencia Club de Fútbol y Max Amaze llevan la pasión al siguiente nivel. Bienvenidos al futuro. Bienvenidos al Nou Mestalla. Un nuevo amanecer sobre el Mediterráneo inunda de naranja nuestra tierra, esa que nos ha visto nacer, forjar nuestra identidad y proyectar nuestro futuro. Caminos compartidos por una unión única, la de dos iconos que comparten su ADN, siendo embajadores de nuestra identidad en todo el mundo, sin olvidar nuestras raíces y a todos los que nos rodean, dando lo mejor de nosotros, unidos, tots a una veu, porque somos una tierra de valientes, de esfuerzo, de sentimiento, de orgullo. Una tierra mediterránea que ve como este sentimiento, unión y pasión compartidas van a seguir escribiendo juntos su historia. Amunt València, Amunt TM.
4: Valencianistas, soy André Almeida. Escucha todos nuestros partidos en la radio oficial del club.

0: La salud valencianista a VCF Radio.
1: La Fundació et dona vida. Així comença la secció, que era donar-vos consells per a que des de els integrants del cos mèdic que treballen així en l'Acadèmia del València vos donen consells de salut, d'higiene, consells en general interessants per a tots aquells pues, que teniu xiquets, que teniu família, que fan futbol així en l'Acadèmia del València o en qualsevol altra acadèmia i que bueno, pues, són de molta utilitat. L'altre dia seguirem parlant amb el doctor Álvaro Sala al respecte de primers auxilis, de circumstàncies que se poden donar en un camp de futbol quan estàs entrenant, quan estàs jugant i que bueno, pues no sempre n'hi ha un metge, no sempre n'hi ha un sanitari que te pugui ajudar a resoldre aquesta situació. Com era un camp tan ampli, a dir, bueno, farem una segona part. Bueno, pues avui fem aquesta segona part parlant de primers auxilis. En este cas, avui qui ens acompanya és el doctor Juan Aliaga. Doctor, què tal, com està? Bona vesprada.
2: Hola, bona vesprada.
1: També fent rotacions, dins dels metges de cert, l'Acadèmia cert. De València. Fent rotacions, si avui li toca el tor a vostè, no? Està el doctor Álvaro Sala en altra sèrie d'ocupacions, no?
2: Pues sí, sempre n'hi ha faena per tots.
1: Clar que sí. Bé, doctor, com comentàvem, primers auxilis. És un camp molt ample, fem-hi una segona tanda, podríem fer fins i tot una tercera, una quarta.
2: Sí, segurament farem més, sí, perquè és un camp molt ampli i dit això, doncs, l'altre dia el meu company pues, va parlar un poquet de circumstàncies de les que acudeixen en molta freqüència i que són fàcils de controlar. I avui volíem donar un pas més enllà i parlar de circumstàncies un poquet més greus i parlar pues, de aquells traumatismes que afecten a la zona cervical i craneal.
1: Sí, ahí és veritat que n'hi ha més desconeixement. L'altre dia estiguem parlant pues, bueno, si te xorra el nas un poc de sang, si n'hi ha una ferida, una bambolla, bueno, cosetes que passen més en el dia a dia.
2: Efectivament.
1: Que està bé sempre, també recordar com s'ha de fer de forma correcta, però sí, efectivament, avui els temes que anem a tractar són de qüestions que podem pensar que n'hi ha major desconeixement de la gent. Així que anem en la primera de les preguntes. Està vostè preparat?
2: Crec que sí.
1: Bueno, això com si fos un concurs. Bé, com diem, pues anem a la primera de les preguntes.
3: Soy Albert, ¿qué tengo que hacer si me doy un golpe en el cuello?
2: Bé, dins dels traumatismes de la zona alta, inclús el coll i el crani, evidentment tota la zona cervical és una zona en la que molts traumatismes poden tindre lloc. Poden tindre lloc traumatismes directes, per un colp, per una colzada, per una caiguda, però quasi sempre, sobretot els més greus, solen ser traumatismes indirectes per caigudes en posicions no adequades, sobretot les caigudes laterals o les caigudes en hiperflexió del coll.
1: Sí, la típica caiguda d'un futbolista que ha anat igual a buscar una pilota de cap, se desequilibra i cau a terra.
2: El desequilibri que cau en el coll o cau en el cap doblegant-se el coll.
1: Correcte.
2: Sí, efectivament. Entonces ahí n'hi ha una barreja de circumstàncies que poden agreujar i ese problema. I d'això és el que podrem ara pues, intentar fer un poquet de diferenciació.
1: Molt bé. Bueno, pues anem a endinsar-nos en este camp en el que puguen ser els colps al coll i anem en la segona pregunta, també incidint, no?, com dic, en el que són aquesta sèrie de circumstàncies.
4: Hola, soc Marc. Volia saber quins signes són els que me fan veure a mi que un colp en el coll és greu.
2: Bé, sobretot el signe transcendental és la pèrdua de sensibilitat del cos des de la part de coll cap avall. És una circumstància molt greu, és molt evident i és fàcil de veure, però també n'hi ha variabilitats en aquesta sensació, entonces moltes vegades el que arriba primer, que és el que té que valorar aquesta circumstància, la gravetat de la situació, pues, té que estar pendent, sobretot, de les possibles canvis en la sensació que pugui tindre bé en els braços o bé en les cames la persona que ha tingut un accident en afectació del coll.
1: I com se pot saber aquesta variació que pugui haver? Que n'hi ha que fer,
2: són circumstàncies individuals. Normalment, quan tu com persona normal acudixes, és possible que la persona el primer que te diga és que no noto les piernas o noto que els braços tengo un hormigueo o... Entonces lo que tendrían que intentar és sobretot quan el pacient està comunicant un problema d'estos, és intentar primer no mobilitzar-lo i després intentar tu realment comprovar que aquestes sensacions són realment diferents a les que podria tindre una persona normal, és a dir, tocar-li els braços, tocar-li les cames, comprovar que té sensació de que està notant-lo, i en el moment que tu com a persona no metge no tens una cosa que no està dins de lo normal, pues evidentment primer acudir a un metge i intentar immobilitzar el pacient.
1: Hem entrat precisament en algunes de les coses que venen en la següent pregunta, no? Que és precisament també vinculada a aquestes qüestions de quan tens un colp en el coll. Així que anem precisament ja en aquesta tercera pregunta.
5: Hola, soy Mateo. Quiero saber si me doy un golpe fuerte en el cuello, ¿qué puedo hacer?
2: Fundamental, immobilitzar el pacient, immobilitzar la zona cervical, intentar que no hi hagi cap mobilització d'aquesta zona. Si tenim a l'abast un collari cervical seria ideal. Si no el tenim, pues, hem de buscar alguna circumstància que el puguem mobilitzar, o si no, un dels persones que estiguin en el nostre voltant fa de voluntari i que intenta immobilitzar des de baix del coll el cap per mantenir-lo, que si n'hi ha que mobilitzar el pacient en una camilla, una persona té que estar dedicada simplement aquí se coll no es menege.
1: I per el xec que està fent vostè és col·locant-li les dues mans
2: efectivament
1: davall de l'esquena, justament,
2: baix de l'esquena, a gran del coll, i el
1: resto
2: de persones, no? Intentant que la persona que està coordinant el coll siga la coordinadora, intentant mobilitzar el pacient a la camilla sempre des de la direcció de la persona que està agarrant el coll, que és el que mana.
1: Així que, evidentment, sempre si hi haguera un colp que pugui ser greu, tractar de parlar o de avisar
2: els sanitaris que estiguin prop. Si tenim, nosaltres tenim la sort de que quasi sempre que viatgem, pues, si no viatgem un metge, pues, viatgem un sanitari que ja està ja té una experiència important en aquest tipus de coses. I a partir d'ahí, pues, si n'hi ha que evacuar, pues, evacuar en les condicions de seguretat pel pacient el més inflexible possible.
1: Correcte, fent que el coll pues, no tinga, bueno, que es mantingui el més rígid possible i que no tinga una mobilitat.
2: En els Estats Units això està super, super pautat, i realment en un traumatisme cervical, encara que siga lleu, l'evacuació en una competició esportiva normalment és immediata. Ells tenen uns collerots especials que nosaltres també tenim en serveis d'urgències, ne tenim, i directament immobilitzen el pacient, i si l'enduguen, tinga o no tinga sensacions de parestèsia o paràlisi o falta de sensibilitat.
1: Següent pregunta, també parlem de colps i de traumatismes, en aquest cas canvien d'ubicació, ja no estem parlant de traumatismes en el coll.
6: Què he de fer i no he de fer quan me doni un fort colp al cap?
2: Vale, ara ja s'ha anat un poquet a la teula de l'organisme. Parlant exclusivament de lo que és un traumatisme craneal, bàsicament el que ens pot indicar la gravetat de la situació bàsicament és la consciència. És a dir, saber si el pacient en algun moment, des que ha tingut el colp fins que nosaltres l'hem pogut atendre, o nosaltres o la persona que s'ha atès, ha perdut la consciència, i en el cas de que no l'has perdut o nosaltres no ho sàpigam, pues intentar parlar amb el pacient si està conscient. Si està conscient, lo important seria comprovar que la consciència no ve acompanyada d'una desorientació, és a dir, hi ha que saber realment si sap on està, si sap quin dia és, si sap el seu nom, és a dir, preguntar-li coses i preguntar-li molt seguit perquè ell estiga i nosaltres conscients de que realment no hi ha ningú problema. I després, altra circumstància que pot donar-nos una gravetat important és l'aparició d'hemorràgies per qualsevol dels orificis craneals. Això, evidentment, és un traumatisme molt greu. Nosaltres és difícil que el vegem en el nostre esport, perquè és una cosa que és més fàcil veure en un deport en molt més contacte o en un accident deport de motor, aquest tipus de coses, però pot
1: arribar a ocórrer. Sí. També vinculat en aquest assumpte, en els traumatismes craneals, arriba la següent pregunta.
7: Hola, mira, me gustaría saber qué signos marcan cuando se dan un golpe en la cabeza a los niños, si son graves, si no.
2: Hemos de intentar comprobar que realmente el paciente no tenga ninguna alteración en la consciencia, ¿d'acord? Si realmente no ha habido una alteración en la consciencia, el traumatismo sol considerarse como leve y qualsevol traumatisme passa a ser un traumatisme de control domiciliari. Normalment, no, és un pas més allà, però si parlem, per exemple, d'un traumatisme dins d'un camp de futbol en el que estem nosaltres, si fem una valoració inicial i comprovem que és un traumatisme leve, després li donarem una fulla on li direm, mira, en casa tens que comprovar que no te passen ninguna d'aquestes coses.
1: Si t'has marejat o no t'has marejat en el sarte, sí, per exemple, no?
2: Si tens episodis de vòmits sense nàusea prèvia, si realment tens un dolor de cap mantingut i totes aquestes coses, o de repente notes que te mareges, totes aquestes són signes d'alarma, uh-huh, després d'un traumatisme, perquè moltes vegades, així com el coll, normalment són estructures nervioses en una estructura, diguem, mòbil. El cap és una estructura tancada i hi ha sintomatologia que apareix al cap del temps, sí, per hiperpressió. És a dir, si no, una xicoteta hemorràgia que està augmentant la pressió en el crani, tu no lo veus, però potser a les 2 hores està causant un problema. I per això se les diu que en 24 hores deuen estar tranquils, deuen de controlar-se aquestes coses i a partir d'ahí fer vida normal.
1: Molt bé. La última pregunta, ja també vinculat en el tema dels traumatismes craneals.
8: Hola, soy Aaron y me pregunto qué tengo que evitar si me pego en la cabeza.
2: Sobretot, n'hi ha que intentar no llevar la importància a l'assumpte. Val? Un traumatisme craneal sempre és una circumstància a la que n'hi ha que tindre compte. Val? No se li pot dir, ah, tranquil, no passa res, això és un xichón, tranquil, no passa res, això ens ha passat a tots. Bé, doncs, però n'hi ha circumstàncies, sobretot al cap de les hores, que poden donar problemes, d'acord? Ens passa com en el coll, intentar, sobretot quan són traumatismes greus, immobilitzar la zona. Uh-huh. I si són traumatismes lleus, que envies a casa, sempre aconsellem, i perquè està així escrit en els diaris, que si hi ha dolor de cap, intentar no donar medicació que puga alterar la coagulació de la sang, perquè la majoria de problemes greus dels traumatismes són les hemorràgies intracraneals, d'acord? Uh-huh. Aleshores, tu, si tens un traumatisme craneal, tens un xiquet que té un dolor de cap i li dones un Voltaren, un ibuprofeno, qualsevol medicació antiinflamatòria que té descrita dins de les seues efectes secundaris, l'alteració de la coagulació, pues pots estar afavorint,
1: o una aspirina, per exemple, que s'anava abans, que fa que la sang siga més fluida.
2: Pues tots els derivats de l'aspirina, tots ells tenen en major o menor medida aquesta, diguem, contraindicació en els traumatismes craneals. Aleshores, si tenim un dolor, hem de donar un paracetamol, que no afecta per res la coagulació, i el ximput, i ja està.
1: Pues perfecte. Pues bé, doctor, ahí queda l'explicació. Avui és veritat que era un tema un peliu, si voleu, més farragós, no tant del dia a dia com el dia que
2: se siguera, allargat, això.
1: Que no tant com el dia a dia que estiguem parlant de, bueno, pues de com se tanyen les ungles, una altra sèrie de coses, però bueno, també poden passar en un camp de futbol, tindre traumatismes craneals o tindre traumatismes al coll. Interessant, com sempre, la selecció de la Fundació Et Dona Vida, avui en companyia del doctor Aliaga. Un plaer, com sempre, doctor, que ens hagi acompanyat. Gràcies.
2: Gràcies a vosaltres.
9: Hola, soy Nazaré, espero que no os perdáis ningún partido y ningún gol en la radio oficial del Valencia.
10: 100 anys d'història, etern el sentiment, eterna és l'il·lusió i les ganes de guanyar. Blanc i negre, tots els partits del València a UBCF Ràdio Safor. 87.6, la ràdio del sentiment.
11: ¿Quieres cuidar de tu salud de forma natural? En Herbolario Navarro velamos por la salud natural del Valencia Club de Fútbol. Y también queremos cuidar de ti. Disfruta de nuestra alimentación ecológica. Productos sin gluten, cosmética natural y fruta y verdura de proximidad. Descubre nuestros complementos alimenticios, infusiones y vitaminas para alcanzar tu mejor versión. Visítanos en nuestras tiendas físicas o encuéntranos en herbolarionavarro.es. Herbolario Navarro, cuidando tu salud natural para que sigas disfrutando del fútbol muchos años más. ¡Amunt! ADN VCF.

0: Hola, soy Stole Dimitrescu. Escucha nuestros partidos a Radio Oficial del Club.
1: Hi ha moltes maneres de viure el dia a dia del València Club de Futbol i després està VCF Media Radio. Un equip de professionals de primer nivell te ho conta.

0: conformar un bloc que d'una manera o altra va ser competitiu perquè el nivell de la plantilla és molt alt.
1: Ni del femení.
2: El València Club de Futbol Femenino, el conjunto de Miquel Crespo, hay que sacar conclusiones positivas y a partir de ahí afrontar un año muy exigente.
1: Ni de la Academia.
3: Y el juvenil se va a proclamar campió d'un torneig a La Palma, Gran Canària, va guanyar la final al Real Madrid.
1: Amb Josep Rovira, Víctor Barea, Pablo Hors, les llegendes Àries i Bosio i un equip tècnic de producció i realització de luxe. VCF Media Radio. Un any més al teu costat, compartint amb tu la passió i el sentiment pel València Club de Futbol. ¿Eres aficionado del Valencia Club de Fútbol y quieres sacarle el mayor partido? Hazte socio VCF y disfruta de todas sus ventajas por solo 50 euros. Tendrás tu número de socio y antigüedad. 25 euros para gastar en la entrada de un partido. Prioridad y descuentos en entradas, abonos, tiendas oficiales, acceso a los partidos del filial y mucho más. Socio VCF, el club de los valencianistas.
4: Hola, soy Vicente Abril. Escolta tots els nostres partits en la radio oficial del club.

0: La salud valencianista a VCF Radio.
1: Obrim secció de la Fundació Te Dona Vida. Tenim un dels representants dels servicis mèdics de l'Acadèmia del València per a que ens parlen d'alguns assumptes que poden ser d'interès vostre. Avui un tema interessant. El dia no convida a parlar del fred, però, doctora Aliaga, què tal, com estem? Bona vesprada.
2: Hola, bona vesprada.
1: Bueno, el fred està allà al costat i n'hi ha que protegir-se. Ja dic que avui el dia no ha acompanyat per parlar del fred, perquè bueno, hem estat per damunt dels 20 graus i la gent dirà, anem a parlar de fred? Pues sí, anem a parlar de fred perquè bueno, a partir de diumenge diuen que baixen molt les temperatures, no?
2: Això és el que s'ha publicat i donat que és un tema que a nosaltres ens afecta prou perquè són moltes les consultes que fem al llarg de l'hivern per este, diguem, problema i que afecta realment moltes vegades a hores d'entrenament dels deportistes, doncs crec que és important parlar-ho.
1: Bé, doncs anem a parlar d'eixe fred, d'eixes coses que venen sempre vinculades en el fred. Evidentment, fa fred, estem fent esport a l'aire lliure, estem fent esport en esta època de l'any en la que ja pues, a partir de les 6 de la vesprà ja és de nit, n'hi ha molta humitat i evidentment és més fàcil refredar-se. Així que d'aquest assumpte anem a parlar en el dia d'avui i esta és la primera de les preguntes que tenim per a vostè.
3: Hola, soy Mario y quiero saber por qué nos constipamos.
2: Bé, n'hi ha un cúmul de circumstàncies que totes juntes són les que acaben afavorint aquesta circumstància. El primer que tenim que saber és que la majoria de quadros als que denominen refredats estan associats a mecanismes, a microorganismes de tipus virus que estan en l'ambient i que també estan alguns en la flora nostra habitual i que per certes circumstàncies del clima o de la nostra immunitat interna totes aquestes circumstàncies favoreixen que puguen créixer de forma desmesurada en el nostre cos i organitzar una sèrie de problemes que són els que nosaltres qualifiquem com catarro comú, com refredat, que en funció de cada persona després pot evolucionar a un simple quadre o banal o pot evolucionar a una complicació com pot ser una infecció bacteriana o pot ser una complicació en una persona al·lèrgica que pugui tindre una rinitis associada a un asma, etcètera. El cap és molt ampli, però bàsicament s'han de quedar en que n'hi ha una circumstància infecciosa de tipus víric, que n'hi ha un component climatològic, a vegades natural o a vegades, després ho parlarem, artificial, i n'hi ha una immunitat personal que per qualsevol circumstància pot haver-se alterada i que favoreix que aquests microorganismes creixin.
1: Per exemple, si estàs a país de defenses, més fàcil constipar-te o refredar-te, no?
2: Efectivament, en aquest aspecte de les defenses és una de les coses que ens agradaria parlar.
1: Molt bé. Anem, per tant, amb més qüestions vinculades al que pugui ser refredats en aquesta època de l'any. Una segona pregunta, també per aclarir conceptes.
4: Soc Izan, vull saber si és el mateix un refredat que una grip.
2: No és el mateix, en què pugui tindre una sintomatologia semblant. El tipus de virus que ocasiona la grip és un virus diferent al virus que ocasiona els catarros. I diguem que és un virus més complicat i que el quadre associat a la grip pot engreujar-se molt més que el d'un catarro comú. Per això normalment n'hi ha vacunacions per la grip, perquè pot ocasionar més problemes, i realment no s'ha aconseguit una vacuna per als refredats, primer perquè n'hi ha diversos microorganismes involucrats, i segon perquè realment la immunitat que creen no és tan gran com per poder assegurar que no vas a tornar a caure, perquè n'hi ha altres circumstàncies que són de les que hem parlat.
1: Així que diferència entre la grip i el refredat. Sempre se diu el refredat pues, té menor durada o pot prolongar-se en el temps. La grip sempre se parla d'allò de una grip se cura en 7 dies medicant-se o 7 dies en el llit, és a dir, el mateix. Anem precisament en una qüestió vinculada en com abordar el que puguen ser la forma, no?, de tractar una grip. Tercera pregunta.
5: ¿Son útiles los antibióticos para curar un constipado?
2: En principi no. Com hem dit, estan associats a quadres de microorganismes de tipus víric que no tenen cap resposta a l'antibiòtic, d'acord? sí que pot ser útil en el cas de complicacions, quan ja tenim quadres d'amigdalitis associats o un quadre de sinusitis associat perquè ha hagut una hiperproducció de mucositat i se'ns ha acumulat en algun lloc del cos, i això, si no se pot alliberar, se pot infectar, aleshores pots i deus donar un antibiòtic. Però de principi el quadre catarral no deu de tractar-se en antibiòtic.
1: Anem amb la següent pregunta, que va evidentment vinculada a aquesta. Quarta pregunta.
6: ¿Qué medicamentos nos pueden ayudar a evitar un resfriado?
2: Esta es la pregunta del millón. Perquè les receptes i receptes que es fa en una consulta per quadros catarrals, per tratar el moc, per tratar la tos, per tratar el dolor de gola, el dolor de nas, són milers i milers. Efectius? Pues depèn molt de les persones. Sí que tenim una xicoteta classificació en la que podem dir una medicació de tratament simptomàtic pot ser el tratament amb el paracetamol o l'ibuprofeno, que són medicaments que sabem uno més analgèsic, l'altre més antiinflamatori, en funció de lo que tinguem a la vista. Després, medicaments que es poden apoyar, que bàsicament són els mucolítics, els expectorants, en funció de la sintomatologia. Els antitussius, que són uns medicaments que la majoria d'ells no solen tindre massa efecte i que entendim a cada vegada els metges receptar-los menys. I després està tota la medicació d'apollo. La medicació d'apollo inclou moltíssimes substàncies. A mi m'agradaria que quedara dins del tractament l'aporte de vitamina C com un facilitador de la immunitat personal, de la millora de les mucoses i d'altra sèrie de... i que així el tenim pràcticament natural i no fa falta ni medicar-la.
1: Sempre s'ha dit, bueno, me voy a llevar un dia, te menges una taronja al dia i no te refredes.
2: Exactament. O un suc de llima, en un poc de mel. Després podem trobar apoyo en substàncies que ens favoreixen la respiració, com els eucaliptos, o els baos, que també es fan nostres àvies, que tot ve des d'allí i realment funcionen. I després tindre molt en compte que gran part de nostra immunitat passa per una bona hidratació. Si les mucoses estan ben hidratades, poden resistir molt millor l'atac d'un d'aquests microorganismes, i realment gran part dels refredats que nosaltres veiem en la pràctica nostra així en la ciutat esportiva, si fèrem una vista en arrere per a veure on estava la causa principal, de vegades no és tant el canvi de clima que pot ser, però moltes vegades està enllaçat en un defecte en la hidratació de les persones. Per això insistim sempre molt en això també.
1: Pues mira, això s'interessa, no? N'hi ha que beure contínuament, això que se parla de 2 litres d'aigua al dia aproximadament, per a estar ben hidratat i per a, pues, en aquest cas, pues, no refredar-se. També un bon consell que vos dona el doctor Aliaga. Estem parlant, així en aquesta secció de la Fundació Dona Vida, de com actuar quan tens un refredat i què és exactament un refredat, però ara jo crec que aquesta pregunta per acabar és una de les claus. La cinquena pregunta en el dia d'avui.
7: Soc Omar i vull saber com es pot evitar un refredat.
2: Pues esquemàticament vos el vaig a dir tal com hem parlat. Hem d'estar ben hidratat, hem de prendre molta vitamina que ve enllaçat, perquè tu, si tenim la sort que tenim així de tindre bones taronges i bones llimes per fer bons sucs, el suc de taronja de llima és ric en vitamina C i a més de portar aigua aporta la vitamina que te va ajudar. Hem de tindre molt de cura en els canvis de temperatura. Avui en dia l'eixida dels vestidors sol ser un moment clau per tindre una entrada de procés, perquè sabeu que allí l'aigua calenta i el vao, tota la humitat que n'hi ha en obrir la porta, tot això es modifica i passem al fred, i n'hi ha que tindre molt de compte en eixir ben sec, en que la roba estigui ben seca, en ràpidament anar a casa i anar ben abrigadet, perquè
1: I en el moño també. L'altre dia estava veient així enfront una mare que estava en el secaor, en el xuguacabells, al xiquet, i estava donant-li, perquè clar, tenia el moño un peliu llarg, i clar, i si has d'entrenar, te dutxes, i si és en el moño manyat, pues el constipat està ahí.
2: Hem de tindre sempre en compte que l'exercici físic és un dels elements de merma de la immunitat més important. Vull dir, tu quan acabes un entrenament, el teu cos està treballant de valent i la teua immunitat no està per a esperar qualsevol tipus de bitxo que li vinga. Entonces és un moment en què s'aprofiten, d'acord? Si ràpidament, primer evitem el possible que tinguem aquest canvi de temperatura brusco que genere un canvi ambient dins de la persona que aprofite aquest virus per infectar-nos, pues millor que millor.
1: Molt bé. Bueno, pues ahí teniu una sèrie de consells de com evitar refredar-se, de com actuar en el cas de que tingues un refredat, un constipat. I bueno, pues a partir d'ara, quan vinga el fred, ara quan vinga este diumenge, a abrigar-se, a seguir estos consells que ens dona el doctor Juan Aliaga, i a tractar de fer que al llarg de l'hivern no n'hi hagi molt de refredat.
8: Hola, soy José Luis Gallá y espero que no falteu en la cita tots els partits en VCF Radio.
9: Emocionarte con los tuyos por la noticia de ese nuevo fichaje. El cosquilleo en el estómago antes de un partido del Valencia. Recordar la primera vez que entraste en Mestalla de la mano de tu padre o de tu abuelo. Hay cosas en el mundo del fútbol que nos saben muy bien. Pero lo que tenemos claro en Salsas Chobi es que cuando las vivimos juntos, nos saben mucho mejor. Salsas Chobi. Juntos la vida sabe a más. Salsas Chobi, siempre junto al Valencia Club de Fútbol. ¿Quieres asegurar la mejor butaca en el Nou Mestalla? El Valencia Club de Fútbol ya ha puesto a la venta los asientos Hospitality de nuestro nuevo estadio. Descubre una nueva forma de vivir el fútbol, tanto para particulares como para empresas. Asientos Premium, catering incluido antes, durante y después del partido, zonas exclusivas de networking y experiencias únicas durante todo el año. Si quieres más información, visita la web de Hospitality Nou Mestalla o reserva tu cita en el Experience Center y elige ya tu lugar en el nuevo hogar del valencianismo.
10: Hola, soy Pepe Lu. Vive con la emoción de VCF Media Radio todos nuestros partidos.

0: Ellas son fútbol. Ellas son Valencia. Ellas son VCF Media Radio. ¡Vívelo!
1: VCF Radio, la radio oficial del Valencia Club de Fútbol.
2: Son eternas las miradas, los nervios, las llegadas, nuestras manos apretadas. Eternas las subidas y bajadas, el dolor en el pecho. Soñar que no tenemos techo. Nuestros padres, nuestras madres, nuestros viejos, los que vinieron de lejos. Eternos los que se fueron y los que nunca se movieron. La cantera. Eternos los cuartos y las semis. Las finales. Eterno nuestro llanto, nuestro canto y quererte tanto. Levantarse, enrabietarse y pelear nuestras ganas de ganar. Eternos los pases, los regates, los remates y marcar. Las remontadas, las ligas ganadas, las copas levantadas. Tocar el cielo. Eterna la ilusión. Es eterno nuestro amor.
3: Un sentimiento eterno.
4: Bona vesprada, els parla Mestalla. La meua gespa l'han xafat llegendes de totes les èpoques. I en el meu interior llueixen copes, lligues, trofeus europeus, però sobretot història. La història que hem creat entre tots. I què puc dir de l'afició? Vos he vist pressionar al rival com a ningú. Heu fet tremolar els meus fonaments amb la vostra emoció, amb la vostra passió i amb el vostre sentiment. Molts diuen que som exigents, però és que en aquest estadi no li regalem el cor a qualsevol. Per les meues entranyes ha sonat la música de les nostres bandes. M'heu omplit de tifos eterns i milers de papers han decorat les meues graderies. El so dels vostres càntics han traspassat els meus murs per a convertir el so d'un gol en la més bella melodia. D'una cosa estic segur, tots recordeu profundament qui vos va portar per primera vegada a veure'm. Alguns ja no estan, ho sé. A tots els que no han pogut viure este centenari, els guarde en el meu cor. Sense ells, este present no seria el mateix. Visquem el València Club de Futbol com sempre ho hem fet, amb eixe sentiment que és impossible de descriure. Han segut 100 anys eterns. Recordeu que vos he volgut com a ningú. Espere haver estat a l'altura de les vostres expectatives. I tant de bo em pugueu recordar com la vostra llar eterna. I que en algun moment m'haja convertit en el vostre lloc preferit del món. Atentament, el camp de Mestalla.
5: Hola, soy Tere Morato y escucha mis goles en la radio oficial del Valencia.

0: Moments històrics del València.
1: Gonzalo Medina, Augusto Milego, Julio Gascó, Pascual Gascó, Fernando Marzal, José Llorca i Andrés Bonilla, set jovens amants de l'esport rei, van decidir en març de 1909 començar un somni junts, crear un club de futbol. I va ser en el bar on solien reunir-se, el cèntric Bar Torino, on van redactar l'acta constitucional i els seus primers estatuts. El València Futbol Club acabava de néixer. Però per a començar, també eren necessaris un uniforme i un escut. L'equipament va ser senzill, una camisa d'esport i uns pantalons, els dos blancs, encara que anys més tard canviarien el color de la part inferior pel negre. I del disseny de l'escut s'encarregaria un dels fundadors, Andrés Bonilla. Però on jugar els partits? El camp del Girós, situat prop de l'actual Mestalla, va ser on el València va començar la seva marxa esportiva i on el 25 de juliol de 1909 jugaria el seu primer partit, empatant contra el Gimnàstico. Pronte, els membres del club es van adonar que ixe solar on competien necessitava millores si desitjaven continuar. I va ser el propi Medina qui va prestar les 25.000 pessetes necessàries per a les reformes, diners que anava a destinar per a la seva boda. D'esta manera, van tancar el camp, van posar tanques al terreny de xoc i van crear els primers vestuaris. Tot estava preparat per a que el València Futbol Club començara a brillar. Perquè el València no és només un equip de futbol. És orgull, és lluita, és passió, és un himne, és llegenda, la història d'una llegenda, 100 anys d'un sentiment etern.
2: VCF Ràdio, on millor sonen els gols del València.
3: Emocionarte con los tuyos por la noticia de ese nuevo fichaje. El cosquilleo en el estómago antes de un partido del Valencia. Recordar la primera vez que entraste en Mestalla de la mano de tu padre o de tu abuelo. Hay cosas en el mundo del fútbol que nos saben muy bien. Pero lo que tenemos claro en Salsas Chobi es que cuando las vivimos juntos, nos saben mucho mejor. Salsas Chobi. Juntos la vida sabe a más. Salsas Chobi, siempre junto al Valencia Club de Fútbol. ¿Quieres asegurar la mejor butaca en el Nou Mestalla? El Valencia Club de Fútbol ya ha puesto a la venta los asientos Hospitality de nuestro nuevo estadio. Descubre una nueva forma de vivir el fútbol, tanto para particulares como para empresas. Asientos Premium, catering incluido antes, durante y después del partido. Zonas exclusivas de networking y experiencias únicas durante todo el año. Si quieres más información, visita la web de Hospitality Nou Mestalla o reserva tu cita en el Experience Center y elige ya tu lugar en el nuevo hogar del valencianismo.
4: Hola, soy Javi Navarro, jugador del Valencia Mestalla. Vive con emoción los partidos del filial en la radio oficial del club.

0: Moments històrics del València.
1: Gonzalo Medina, Augusto Milego, Julio Gascó, Pascual Gascó, Fernando Marzal, José Llorca i Andrés Bonilla, set joves amants de l'esport rei, van decidir en març de 1909 començar un somni junts, crear un club de futbol. I va ser en el bar on solien reunir-se, el cèntric Bar Torino, on van redactar l'acta constitucional i els seus primers estatuts. El València Futbol Club acabava de néixer. Però per a començar, també eren necessaris un uniforme i un escut. L'equipament va ser senzill, una camisa d'esport i uns pantalons, els dos blancs, encara que anys més tard canviarien el color de la part inferior pel negre. I del disseny de l'escut s'encarregaria un dels fundadors, Andrés Bonilla. Però on jugar els partits? El camp del Girós, situat prop de l'actual Mestalla, va ser on el València va començar la seva marxa esportiva i on el 25 de juliol de 1909 jugaria el seu primer partit, empatant contra el Gimnàstico. Pronte, els membres del club es van adonar que ixe solar on competien necessitava millores si desitjaven continuar. I va ser el propi Medina qui va prestar les 25.000 pessetes necessàries per a les reformes, diners que anava a destinar per a la seva boda. D'esta manera, van tancar el camp, van posar tanques al terreny de xoc i van crear els primers vestuaris. Tot estava preparat per a que el València Futbol Club començara a brillar. Perquè el València no és només un equip de futbol. És orgull, és lluita, és passió, és un himne, és llegenda, la història d'una llegenda, 100 anys d'un sentiment etern.
2: Hola, soy David Otorbi. Escucha nuestros partidos en la radio oficial del club.
0: ¿Quieres cuidar de tu salud de forma natural? En Herbolario Navarro velamos por la salud natural del Valencia Club de Fútbol. Y también queremos cuidar de ti. Disfruta de nuestra alimentación ecológica. Productos sin gluten, cosmética natural y fruta y verdura de proximidad. Descubre nuestros complementos alimenticios, infusiones y vitaminas para alcanzar tu mejor versión. Visítanos en nuestras tiendas físicas o encuéntranos en herbolarionavarro.es. Herbolario Navarro, cuidando tu salud natural para que sigas disfrutando del fútbol muchos años más. ¡Amunt! Cada día, miles de datos de empresas y particulares se ven comprometidos. Mantén tu identidad digital a salvo de manos de hackers gracias a la empresa valenciana Internext. No permitas que roben tu información personal y pásate a Internext, proveedor oficial de cloud del Valencia Club de Fútbol.
3: Buenas, soy Javier Pamies, jugador del Valencia Mestalla, y nada, deciros que para poder seguir nuestros partidos en VCF Media Radio.

0: durante tantos años, ¿no?
1: Un mite, Ricardo. No, totalmente. Un mite, un utiller era Asegut mite del Valencia y del valencianismo.
2: Eso te digo que...
1: Pero que Show resumiese absolutamente todo.
3: Pero además él tenía una cosa muy importante, porque... todos hemos, bueno, quizás ellos no, porque siempre ha tenido a Bernardo. Yo he conocido a muchos utilleros y a veces el utillero es la broma, la alegría, pero lo ves forzado, natural, no lo ves natural. Y sin embargo, Spañeta era algo natural de él. Pero agregado a eso, él psicológicamente tenía un respeto hacia ti. ¿En qué sentido? Que nunca se pasaba de esa raya, tanto en una previa de un partido o posteriormente, si habías ganado o si habías perdido. Si era un tipo que psicológicamente, no sé si porque, supongo, porque era parte de la forma de ser de él, ¿no? Es decir, sabía cuando tenía que frenar a no hacerte un comentario de más que te pudiese doler.
4: Hola, soy Fulquier. Si queréis, podéis seguir los partidos del club en la radio oficial. Chao, un abrazo.
5: Son eternas las miradas, los nervios, las llegadas, nuestras manos apretadas. Eternas las subidas y bajadas, el dolor en el pecho. Soñar que no tenemos techo. Nuestros padres, nuestras madres, nuestros viejos, los que vinieron de lejos. Eternos los que se fueron y los que nunca se movieron. La cantera. Eternos los cuartos y las semis. Las finales. Eterno nuestro llanto. Nuestro canto. Y quererte tanto. Levantarse, enrabietarse y pelear. Nuestras ganas de ganar. Eternos los pases, los regates, los remates y marcar. Las remontadas. Las ligas ganadas, las copas levantadas, tocar el cielo. Eterna la ilusión. Es eterno nuestro amor.
6: Un sentimiento eterno.
7: Valencia. El cor del Mediterrani és la ciutat de la llum i del color. Una terra de valents, on el futbol és un sentiment i una forma de vida que ara obre un nou capítol a la seua història. Guiats pel vol de la rata penada, símbol de la nostra ciutat i del nostre club, el nou Mestalla arriba per a convertir-se en la nova casa del valencianisme i en punt de trobada per a tots els ciutadans de València i del món. Forjat amb el foc i la passió del nostre ADN, el nostre estadi serà el temple d'un sentiment transmès de pares a fills, de generació en generació, on més de 70.000 ànimes remorejaran càntics d'amor pel nostre escut. Un espai recorregut per la històrica séquia de Mestalla, on les nostres senyes d'identitat i la modernitat es troben per a dur l'experiència dels aficionats a un altre nivell. El nou Mestalla serà un recinte d'última generació, preparat per a poder ser seu de qualsevol partit de les màximes competicions internacionals. La nova casa del valencianisme estarà viva i plena d'activitats, per a poder gaudir d'ella de múltiples formes els 365 dies de l'any, amb una arquitectura i concepte basats en la nostra forma de ser mediterrània. Les balconades connectaran l'estadi amb la ciutat, un lloc de referència i d'encontre que també comptarà amb una àmplia oferta de restauració i terrasses amb vistes privilegiades a l'estadi. Al nou Mestalla també s'ampliaran i milloraran les possibilitats i opcions de viure els encontres, adaptades per a que qualsevol aficionat puga triar la millor manera de sentir l'experiència de partit. I tot per a que, units com sempre, convertim el nostre temple en molt més que un estadi. En el nostre lloc al món que naix amb un compromís. Honrar el nostre escut i este sentiment etern. Tots a una veu. Visca València! Amunt València! Benvinguts a casa.
8: Hola, soc Vicent Abril. Escolta els partits del Mestalla en VCF Media Radio.

0: a Bores y las Apps. Les preguntes del Valencia a VCF Radio.
1: En la penúltima jornada de la temporada 2006-2007, el Valencia pierde ante el Levante 4-2, en un partido en el que acaba con 9 jugadores sobre el terreno de juego. Di uno de los dos expulsados. Te repito la pregunta. Vamos a escuchar los latidos del murciélago, porque Pepe Rueda puede clasificarse, se acierta para la siguiente eliminatoria. Repito, en la penúltima jornada de la temporada 2006-2007, el Valencia pierde en el campo del Levante 4-2, en un partido en el que acaba con 9 futbolistas sobre el terreno de juego. Pero nos pide la pregunta uno de los dos expulsados por parte del Valencia.
2: Madre mía.
1: ¿Te suena esto, Pepe?
2: Me suena que hubo expulsados, pero ahora mismo no...
1: Te pilla el principio, digamos, de creo, por la edad, te pilla tus primeros años de valencianismo, sí. De sobre todo de recuerdos que luego se queden, ¿no? Buscamos uno solo, no los dos, ¿eh? Uno de los dos expulsados en ese partido en el que el Valencia pierde 4-2 ante el Levante. En arroba cuánto sabes VCF, estamos pendientes de vuestros comentarios. Dice Carlitos, el Balofa un Siri, ánimo, señor Rueda. Es una frase que os gusta recordar.
3: De Canal No.
1: Mágica, ¿no? De Miguel Ángel Picornell.
3: Los inicios.
1: Javier Spartan ha acertado la anterior. También la penúltima. Y también esta. Quinta pregunta para Pepe Rueda, repito, y tienes que contestar ya. En la penúltima jornada de la 2006-2007, el Valencia pierde ante el Levante 4-2 en un partido en el que acaba con 9. Di uno de los dos expulsados. Pepe, hay que contestar.
2: Marchena, por decir uno.
1: ¿Decimos Marchena?
2: Sí.
1: Te veo sufriendo, ¿eh?
2: Demasiado, sufriendo. demasiado.
1: ¿Te suena el partido, sí?
2: El partido sí, pero expulsados...
1: ¿Qué expulsados? El Valencia acabó con 9. Hombre, es una situación que no se suele dar mucho, pero... No recuerdas ahora mismo qué jugadores y crees que puede ser uno, Carlos Marchena. Por si hay rebote, Pepe, ¿tú crees saberla?
3: Yo justamente, si es Marchena, no la sé. Pienso en otro, pero si es Marchena, no la sé. Si es Marchena, no sé si expulsado no sería.
1: Pepe Rueda, ¿contestamos entonces Marchena?
2: Sí.
1: Pues contestamos Marchena y comprobamos. No, rebote, Pepe, si aciertas... Tienes casi todo en tu mano para clasificarte, aunque no sería matemático, porque aún queda tu pregunta. ¿Qué contestas?
3: Yo pienso que Cañizares fue uno.
1: ¿Contestamos Cañizares?
3: Sí, ¿qué pienso?
1: Pues fue uno de los dos expulsados Cañizares. Sí, Pepe, efectivamente, Cañizares y Ayala. Por qué poquito ahí, Pepe Rueda.
3: Ayala lo tenía en la punta de la lengua, pero sabía que Cañizares seguro.
1: Cañizares y Ayala, efectivamente, los expulsados, como decía antes Javier Esparta, nos apuntaba en Twitter.
4: Hola, soy Diego Torbi. Escuchar los partidos de Valencia en Mestalla, en la radio oficial del club.
5: Valencia Club de Fútbol. Amb el racisme, tolerancia cero. Emocionarte con los tuyos por la noticia de ese nuevo fichaje. El cosquilleo en el estómago antes de un partido del Valencia. La salud valencianista a VCF Radio.
6: La Fundació et dona vida, així estem, amb els integrants del cos mèdic del València Club de Futbol, els integrants del cos mèdic de l'Acadèmia del València Club de Futbol, en esta secció que ens ajuda sempre a tindre més informació, no? I més dades a l'hora de poder actuar en qualsevol incidència. Avui, a més, ve de la mà d'una novedosa aplicació de mòbil, que també la medicina va modernitzant-se i també hi ha aplicacions per al mòbil que són molt interessants des del punt de vista sanitari. Anem a parlar tot això amb el doctor Juan Aliaga. Juan, què tal, com està? Molt bona vesprada.
7: Hola, bona vesprada.
6: Avui en el mòbil en la mà, en una aplicació que és molt xula. Me ho estava comentant abans, però m'agradaria que ens explicara, no? A tots els oients d'UVCF Ràdio, a tots els pares, a tots els nanos, com és esta aplicació que t'ajuda també a tindre més informació des del punt de vista sanitari.
7: Pues sí, és una aplicació que neix d'una necessitat, i és la de intentar reduir en lo possible la mortalitat en els casos més greus de parades cardiovasculars, que sabeu que és un dels ítems sanitaris més cridaners en la nostra funció. A partir d'aquesta necessitat, des del cos metge de la UEFA, en uns col·laboradors que són companys nostres d'altres clubs d'Espanya, se va pensar en una aplicació mòbil senzilla on es podrà explicar de forma ràpida i visual, que és el que hi ha que fer quan trobem en un camp de futbol pues un cas d'una parada cardiorrespiratòria.
6: És una aplicació que és per a qualsevol mòbil, no? Per als d'Android, per als d'iOS, per a tot tipus, qualsevol persona, no fa falta que sigui un metge, sinó qualsevol persona se pot baixar aquesta aplicació, que com se diu? Quin és el nom exacte? Què fem per trobar-la?
7: Bé, l'aplicació es diu CPR11, l'11 és evident, perquè estem parlant de futbol, i són 11 jugadors, i el que s'ha fet és aprofitar aquesta relació del futbol per fer una explicació en 11 senzillets passos que estan pensats no per a metges, que també, però que està pensat per a que qualsevol persona que estigui en un camp de futbol en el qual no hi hagi un servei metge, que són la majoria, pues, puga traure d'un problema greu a una persona mentre arriben els serveis sanitaris que puguem fer-se càrrec de la situació.
6: Així, nosaltres ja tenim l'aplicació CPR11, se l'havien descarregat abans de fer esta secció amb el doctor Juan Aliaga, evidentment, i bueno, ja tenim així descarregada l'aplicació i veiem que n'hi ha, així, quan l'obris, 11 passos, efectivament, 11 passos vinculats en el tema del que estem parlant en el dia d'avui, que és en el cas de que tingues algun futbolista que te'l trobes en quina situació.
7: Bé, el primer que tenim que saber és definir la situació, i és el que ens diu el primer pas, el que vam parlar, que diu ràpido reconocimiento.
6: Pues anem a apretar-li, doctor. Apretem el botonet així que posa ràpido, número 1, ràpido reconocimiento.
8: Si vemos que un jugador cae y cuando nos acercamos le encontramos inconsciente, se trata de una parada cardíaca. Podemos sospechar una situación de parada cardiorrespiratoria cuando un jugador colapsa súbitamente sin que necesariamente haya sufrido un impacto, no responde a los estímulos.
7: Es decir, el explicador y nos va a dir que básicamente nos anem a trobar quan un jugador colapsa súbitament, és a dir, cau a terra.